0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
3: Jo vaig ser testimoni de Jehovà. Em passava el dia en el carrer.

amors plurals. No n'hi ha dos iguals, generosos i avars.

És el que desitges, però noi, això és el que és. Això és el que hi ha.

0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Radio Arrels, a la Vall de la Rutxar.

sonen més pinus, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rastro poemes, sons, imatges, platja deserta.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim capis

fa venir coses, xonga mama al cel, us fa créixer un brifoll. Xonga si escolar, us fa trascolar el vi de la missa, això d'engolir

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

És un fardell de malentesos que tragino com es porta la creu. Vaig conèixer una noia

va prendre temps per trobar-nos. Ella també estirava

Els vam donar un maletí a tots. Però les bosses van fer massa grosses.

despatxo massa igualit, va posar una mà al maluc, va cridar: "Fot el camp d'aquí, agafa ta maleta,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Illa, 95.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes, @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram. La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, si per Santa Magdalena plou, es podreix la castanya i la nou. Tranquil, que si teniu aquests fruits no passarà res. Francament, si continueu així, començaré a mancar de vocabulari. Res de nou o pocs canvi. Els vents dominants a l'est del Coll de la Perxa i al Coll d'Ara és la marinada. El sol des del matí és espatarrant a la plana, més amunt potser vindran alguns núvols durant el dia i pot esclatar algunes tempestes localitzades i caure quatre gotes mal comptades. Les màximes de nou són altes i probablement que pugi encara demà. 30 a Enveig, 28 a Matamala, 30 a Escaró, 31 a Orbanyà, 33 a Clarà, Bula Ternera i també 33 si baixeu a Baixàs i 34 si passeu a Passà, 29 a Corsaví i 30 a Banyuls de la Marenda. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Magdalena, per Santa Magdalena, la nou i la Baiana plena.
0: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
2: L'hora, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

que no sé.

Terena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, me dic Leon i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè faig una sèrie amb el meu company.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Comença l'hora fresca a Ràdio Arrels, el nostre programa matinal d'estiu. Soc la Lauriane Penyer i serem junts fins a les 9. Durant aquesta primera hora podreu escoltar un reportatge fet per els nostres amics de TVSPI, però també altres cròniques habituals. Però abans, la meteo, amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Si per Santa Magdalena plou, es podreix la castanya i la nou. Tranquil, que si teniu aquests fruits no passarà res. Francament, si continueu així, començaré a mancar de vocabulari. Res de nou o pocs canvis. Els vents dominants a l'est del Coll de la Perxa i al Coll d'Ara és la marinada. El sol des del matí és espatarrant a la plana, més amunt potser vindran alguns núvols durant el dia i pot esclatar algunes tempestes localitzades i caure quatre gotes mal comptades. Les màximes de nou són altes i probablement que pugi encara demà. 30 en Veig, 28 a Matamala, 30 a Escaró, 31 a Orbanyà, 33 a Clarà, Boleternera i també 33 si baixeu a Baixàs i 34 si passeu a Passar, 29 a Corsaví i 30 a Banyuls de la Marenda. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Magdalena, per Santa Magdalena la nou i la Baiana plena.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: A continuació, un reportatge proposat per TVSPI on es parla de l'acte Fundem la República. Però per ara, la primera proposta musical d'aquesta hora, El ventilador, cantat per Buos i Banda Neon.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Reportatge amb Teva Llespí.
2: Bon dia, Radio Arrels. Avui som aquí a la Casa Macià, a Prats de Molló, amb l'Assumpció La Illa, de la Fundació Fundem la República, que som vingut aquí avui al Vallespí a fer-nos una visita per un motiu molt especial que ens explicaràs de seguida. Bon dia, Assumpció.
3: Bon dia.
2: Ens voles explicar per què hi ha hagut aquest acte tan emotiu avui a la Casa Macià?
3: Doncs mira, per nosaltres és un plaer, com sempre, pujar a la Catalunya Nord i en aquest cas a Prats de Molló, la Casa Macià, perquè certament el que vol dir és que ja encara existeix aquest fil invisible que ha unit sempre la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud i que no només és ara amb els fets de l'1 d'octubre, que és el motiu pel qual doncs avui estem aquí, sinó que al llarg de la història hi ha tants fils que ens fan ser un, no? ser Catalunya, una de sola i gran, i que a més doncs, sempre hem sentit que som xarxa, no? amb Prats de Molló, amb la Catalunya Nord, i per tant per nosaltres és un plaer que un acte com el d'avui el poder-lo fer aquí a la Casa Macià. Per tant, gràcies una vegada més a la Catalunya Nord per acollir-nos. I avui el que estem aquí és precisament perquè l'1 d'octubre del 2017, que es van produir les votacions i vam guanyar la independència la Catalunya Sud, doncs hi ha un recull fotogràfic immens i molt potent de tot el que va passar aquell dia i els dies següents. Des de la Fundació vam conèixer doncs, una sèrie de persones que anònimament, voluntàriament, però amb una gran visió de transcendència, van anar acumulant material gràfic i audiovisual sobre els fets de l'1 d'octubre. I via el conseller Puig ens van fer depositaris a la Fundació de tot aquest material amb aquesta voluntat doncs, no només de preservar-lo, sinó de fer-lo arribar a les properes generacions. I d'aquí va sorgir doncs, el treball conjunt i el conveni que hem signat avui amb l'Arxiu Municipal de Girona per tal d'aquells quedin, doncs, es quedin amb tot aquest material i el classifiquin i l'arxivin com ho fan, amb ciència i fent-ho ben fet, i nosaltres des de la Fundació doncs, elaborarem una web per tal de que tot aquest material estigui a disposició de la ciutadania que vulgui consultar-la i que a més, doncs, com que som conscients que hi ha molt material que encara a dia d'avui és anònim, de persones anònimes que aquell dia van anar a votar, que aquell dia van veure el que passava als seus col·legis, que aquell dia doncs, van mantenir les escoles obertes, que aquell dia van fer tantes coses a favor de la democràcia, doncs que també permetrem, no?, que en aquesta web doncs, tota aquella gent que vulgui doncs, pujar aquest material per fer-lo públic i que estigui conservat en aquest arxiu genèric, doncs ho puguin fer. I aquesta és la voluntat del conveni que hem signat avui amb aquest doble objectiu, no només de preservar aquest material i la memòria històrica que suposa, sinó també fer aquesta feina de transmissió del que va passar l'1 d'octubre per les properes generacions.
2: I tant, aviam, aquí tenim una espasa de doble fil, no? De records, de moments intensos de llibertat, que s'ha esmentat això, no? Que tot i que siguin breus, ens marquen de per vida. I, aviam, és també el moment de recordar, tal com s'ha fet avui, que alguns no poden tornar. Llavors hi ha aquest dolor també, no? Aquesta ratlla segueix separant un poble que ha col·laborat. I pensi que això és allò més bonic que podem recordar. Avui, des de Catalunya Nord, som nosaltres que vam, no?, guardar les urnes perquè fos possible la votació al Principat. Va ser un moment realment inspirador aquí a Catalunya Nord, amb molta gent que també sentien aquesta empenta que els germans del Sud estaven fent. Bé, per treure profit d'aquesta situació, i veieu perquè també finalment la frontera és molt tossuda, fora bo que ens expliquessis que hi ha una dimensió participativa d'aquest projecte i aprofitar la vinentesa per a convidar també els catalans del nord a contribuir a aquest arxiu, veieu?
3: Doncs és evident, és a dir, el que va passar l'1 d'octubre al Principat no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes mans, el que parlava abans d'aquesta xarxa invisible, i la Catalunya Nord va tenir un paper claríssim i a més meridià, sense la col·laboració de moltes persones que creien precisament en aquest projecte i en aquesta voluntat democràtica doncs, de donar la veu a la ciutadania, no?, en aquest procés d'independència, sense la Catalunya Nord això no hagués estat possible. Per tant, avui també, ja no només perquè no volem blanquejar l'exili l'exili i perquè volíem donar-li també tota la força al conseller Puig, que està aquí i que se'n cuida d'aquesta Casa Macià, sinó també per donar-li importància al paper que va tenir la Catalunya Nord en les votacions de l'1 d'octubre. I aquest és un fet molt rellevant que ha marcat també la jornada d'avui aquest conveni. S'assigna aquí i no en un altre lloc precisament per això.
2: Aviam, ens podries explicar de manera més pràctica, més concreta, com podrem col·laborar a aquest arxiu que ja té una dimensió participativa i que ja arriba a un 98% dels vilatges que van participar a les votacions? Com podrem nosaltres, catalans del nord que vam anar als col·legis, aportar a aquest arxiu?
3: Doncs nosaltres des de la Fundació posarem a disposició del públic general una web que l'anunciarem els propers mesos i aquí s'hi podrà consultar no només per localització de les escoles que van participar, sinó també buscant material específic del que va passar l'1 d'octubre. I per això deia la importància de que, tot i que a dia d'avui tenim més de 54.000 arxius ja dipositats en aquesta, arxius gràfics dipositats en aquesta web, que serà pública, a banda del que donem a l'Arxiu Municipal de Girona, també és aquesta la voluntat de dir: som conscients que el que va passar l'1 d'octubre transcendeix tota les xifres que puguem tenir a les nostres mans. Només fent una recerca en xarxes, te n'adones de la quantitat d'informació que segurament encara a dia d'avui no s'ha fet pública i està en mans de moltíssima gent que de manera individual aquell dia va prendre imatges gràfiques, audiovisuals, de so, etc. Per tant, aquesta és la idea, de dir que també totes aquelles persones que tenen imatges o material o informació d'allò que va passar l'1 d'octubre puguin fer-ho arribar a la web, que posarem quan es faci publicar a la web quina és la manera de fer arribar tota aquesta informació. Vull dir que ningú pateixi, que ho farem accessible, que donarem tota la informació en els propers mesos per tal de poder fer per anar ampliant la informació que es penjarà i que serà pública perquè tothom la pugui consultar.
2: De fet, hi ha moltíssima feina per fer i qualsevol feina que ens plantegem té sempre dificultats no previstes. Hi ha alguns plaços amb els quals us bellugueu per a la publicació, per a fer pública aquesta web?
3: De fet, per la consciència de la transcendència que té aquesta informació, aquí no és tant posar el focus en terminis, sinó que tothom se senti interpel·lat per tant d'anar ampliant aquesta informació. Per tant, quan estigui la web preparada, l'obrirem al públic i tindran tot el temps del món que necessitin per ampliar la informació, però també per consultar-la, per la intranscendència del que va passar l'1 d'octubre i per la importància que té, perquè certament és un fet històric. I per tant, com a tal, li hem de donar també aquest punt d'excepcionalitat. I per tant, no és tan important els terminis, sinó l'accessibilitat.
2: Tant de bo la tinguem apuntada ja l'any que ve, per als 10 anys del referèndum.
3: Estic convençuda que serà així.
2: I moltíssimes gràcies, Assumpció, per aquesta entrevista, realitzada per un servidor de Teva Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Molt bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres perquè, com sempre, i deia abans, sempre heu estat al costat nostre i us sentim no només a prop, sinó amb nosaltres. Per tant, gràcies també per aquesta entrevista.
2: Gràcies, Assumpció. Sereu sempre ben rebuts.
3: Gràcies.
1: Això era una entrevista de Teva Llespí.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. D'aquí poc, l'Eveline Morezo serà la protagonista de l'episodi Esquitxos de poesia.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Evelina Morisó, de Perpinyà, i Canet, ha publicat dos reculls de poesia en francès a les edicions Paraules, Dia, creades pel fundador i animador del Taller 13, l'artista criol de la Reunió, André Robert. He traduït al català uns quants poemes d'aquests dos reculls, editats aquest any, 2026, amb el nom Joc de tu a jo. I si l'altre eres tu, estaries amoïnat, inquiet, asserenat? Series incrèdul, curiós, sorprès? Potser quedaries de pedra, distant, agressiu. Si aquest altre fos tu, quin series? Quan et dic tu, et parlo a l'encop a tu i a jo. Et parlo a l'encop de tu i de jo. El nosaltres vindrà potser, però no per obligació. El nosaltres serà instaurat o necessari, però mai no prendrà el lloc del tu en aquest joc de tu a jo.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Són les 7:20 i escolteu Ràdio Arrels. D'aquí uns instants, l'Albert Noguer ens presentarà l'actualitat del planeta.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: L'hora fresca a Radio Arrels són les 7:30. Abans d'anar més lluny dins el nostre programa, escoltem l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Radio Arrels.
4: Bon dia. Si per Santa Magdalena plou, es podreix la castanya i la nou. Tranquil, que si teniu aquests fruits no passarà res. Francament, si continueu així, començaré a mancar de vocabulari. Res de nou o pocs canvi. Els vents dominants a l'est del Coll de la Perxa i el Coll d'Ara és la marinada. El sol des del matí és espaterant a la plana. Més amunt potser vindran alguns núvols durant el dia i pot esclatar algunes tempestes localitzades i caure quatre gotes mal comptades. Les màximes de nou són altes i probablement que pugi encara demà. 30 en Veig, 28 a Matamala, 30 a Escaró, 31 a Orbanyà, 33 a Clarà, Bula Ternera i també 33 si baixeu a Baixàs i 34 si passeu a Passà, 29 a Corsaví i 30 a Banyuls de la Marenda. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Magdalena, per Santa Magdalena la nou i la Baiana plena.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Ràdio Arrels.
6: L'Igor em va dir, si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Premià, però no

En les efemèrides d'Enderroc, avui es parlarà de la mort de Núria Feliu. Però per ara, una altra proposta musical, una música francesa, La fille de la bande de Renan Luce.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 22 de juliol del 2022 va morir Núria Feliu a l'edat de 80 anys. Nascuda el 21 de setembre del 1941, és filla del barri de Sants a Barcelona. Núria Feliu va destacar pels seus discos de cançons populars catalanes, boleros i couplets. També va popularitzar estàndards nord-americans del country i el jazz. Va col·laborar regularment amb el pianista Tete Montoliu. Núria Feliu va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1985. L'escoltem ara interpretant la cançó El vestit d'en Pasqual.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants i

0: per botons. En Pasqual és en tot original com cal.
1: Era el tema El vestit d'en Pasqual amb la veu de Núria Feliu.
2: A continuació es parlarà de la Borrassa i de la seva història dins la música tradicional nord-catalana.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: A Ràdio Arrels estem fent una història de la música tradicional nord-catalana amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual. Bon dia als dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: I avui ens voleu parlar d'un instrument concret, que és la borrassa, que molts coneixeran com a sac de jamecs, però crec que poseu cara si li diuen sac de jamecs.
2: Exactament, això permet d'introduir el següent instrument, aquesta denominació. El sac de jamecs és una noció que es posa en plaça, una denominació que es posa en plaça al Principat, cap allà als anys 70-80, quan es torna a redescobrir realment l'instrument i se li tenia moltes denominacions, tenia molts noms, i se li considera que aquest era el principal, és el que agrada, que funciona, és divertit. Bé. A partir del moment on es comença a treballar sobre la cornemusa al sac de jamecs a Catalunya, cap als anys 80, Cucurull, que era un senyor que treballava sobre la cornemusa, descobreix a Leipzig una cornemusa signada Valentí Turó a Perpinyà. I a partir d'aquí es comença a parlar d'un model perpinyanès, nord-català, rousseillonès, se li dona ple de noms. En 10 anys es troba 4 instruments diferents. Un, doncs, a Leipzig, un a Nice, un al cordó, de la família Cordomia Sant Llorenç de Sardans, i un que serà comprat en 87 de memòria pel CIM, pel Museu de la Música de Serret, i que tenim aquí. Dos exemplars, el del CIM i el de la família Cordomia, no són signats. El de Leipzig i el de Nice són signats, doncs, d'un Valentí Turó fet a Perpinyà. A costat d'això, en paral·lel, es conserva al Museu Rigau de Perpinyà una aquarel·la antiga on es veu un cornemusaire anomenat Pasiols i es veu ben bé tota la forma d'un instrument típic nord-català. A partir d'aquí, als anys 80, es considera doncs, el model que anomenem nord-català o rousseillonès. Durant 30 anys no es troba més models. Enguany hem pogut trobar doncs, amb el CIMP, és una donació de la família Cairol, una nova borrassa, una nova cornemusa rousseillonesa, també signada de l'Andreu Turon. A partir d'aquí, de l'Andreu, oui, del Bantip Turon, perdoneu. A partir d'aquí, tenim ara doncs, 5 models nord-catalans, típics, amb una tipologia pròpia. És a dir que la denominació és important, perquè es parla, quan es diu borrassa o bot, parlem realment d'un instrument nord-català amb una tipologia pròpia que no

0: Sempre hem sentit que som xarxa, no? amb Prats de Molló, amb la Catalunya Nord, i per tant per nosaltres és un plaer que un acte com el d'avui el poder-lo fer aquí a la Casa Macià. Per tant, gràcies una vegada més a la Catalunya Nord per acollir-nos. I avui el que estem aquí és precisament perquè l'1 d'octubre del 2017, que es van produir les votacions i vam guanyar la independència la Catalunya Sud, doncs hi ha un recull fotogràfic immens i molt potent de tot el que va passar aquell dia i els dies següents. Des de la Fundació vam conèixer doncs, una sèrie de persones que anònimament, voluntàriament, però amb una gran visió de transcendència, van anar acumulant material gràfic i audiovisual sobre els fets de l'1 d'octubre. I via el conseller Puig ens van fer depositaris a la Fundació de tot aquest material amb aquesta voluntat doncs, no només de preservar-lo, sinó de fer-lo arribar a les properes generacions. I d'aquí va sorgir doncs, el treball conjunt i el conveni que hem signat avui amb l'Arxiu Municipal de Girona per tal d'aquells quedin doncs, es quedin amb tot aquest material i el classifiquin i l'arxivin com ho fan, amb ciència i fent-ho ben fet, i nosaltres des de la Fundació doncs, elaborarem una web per tal de que tot aquest material estigui a disposició de la ciutadania que vulgui consultar-la i que a més, doncs, com que som conscients que hi ha molt material que encara a dia d'avui és anònim, de persones anònimes que aquell dia van anar a votar, que aquell dia van veure el que passava als seus col·legis, que aquell dia doncs, van mantenir les escoles obertes, que aquell dia van fer tantes coses a favor de la democràcia, doncs que també permetrem no, que en aquesta web doncs, tota aquella gent que vulgui doncs, pujar aquest material per fer-lo públic i que estigui conservat en aquest arxiu genèric, doncs ho puguin fer. I aquesta és la voluntat del conveni que hem signat avui amb aquest doble objectiu, no només de preservar aquest material i la memòria històrica que suposa, sinó també fer aquesta feina de transmissió del que va passar l'1 d'octubre per les properes generacions.
1: I tant, aviam, aquí tenim una espasa de doble fil, no? De records, de moments intensos de llibertat, que s'ha esmentat això, no? Que tot i que siguin breus, ens marquen de per vida. I, aviam, és també el moment de recordar, tal com s'ha fet avui, que alguns no poden tornar. Llavors hi ha aquest dolor també, no? Aquesta ratlla segueix separant un poble que ha col·laborat. I pensi que això és allò més bonic que podem recordar. Avui, des de Catalunya Nord, som nosaltres que vam no, guardar les urnes perquè fos possible la votació al Principat. Va ser un moment realment inspirador aquí a Catalunya Nord, amb molta gent que també sentien aquesta empenta que els germans del Sud estaven fent. Per treure profit d'aquesta situació, i veieu perquè també finalment la frontera és molt tossuda, fora bo que ens expliquessis que hi ha una dimensió participativa d'aquest projecte i aprofitar la vinentesa per a convidar també els catalans del nord a contribuir a aquest arxiu, veieu.
0: Doncs és evident, és a dir, el que va passar l'1 d'octubre al Principat no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes mans, el que parlava abans d'aquesta xarxa invisible. I la Catalunya Nord va tenir un paper claríssim i a més meridià, sense la col·laboració de moltes persones que creien precisament en aquest projecte i en aquesta voluntat democràtica doncs, de donar la veu a la ciutadania no?, en aquest procés d'independència, sense la Catalunya Nord això no hagués estat possible. Per tant, avui també, ja no només perquè no volem blanquejar l'exili, i perquè volíem donar-li també tota la força al conseller Puig que està aquí i que se'n cuida d'aquesta Casa Macià, sinó també per donar-li importància al paper que va tenir la Catalunya Nord en les votacions de l'1 d'octubre. I aquest és un fet molt rellevant que ha marcat també la jornada d'avui aquest conveni. S'assigna aquí i no en un altre lloc precisament per això.
1: Aviam, ens podries explicar de manera més pràctica, més concreta, com podrem col·laborar a aquest arxiu que ja té una dimensió participativa i que ja arriba a un 98% dels vilatges que van participar a les votacions? Com podrem nosaltres, catalans del nord que vam anar als col·legis, aportar a aquest arxiu?
0: Doncs nosaltres des de la Fundació posarem a disposició del públic general una web que l'anunciarem els propers mesos i en aquí doncs, s'hi podrà consultar no només per localització no, de les escoles que van participar, sinó també doncs, buscant material específic del que va passar l'1 d'octubre. I per això deia no, la importància de que, tot i que a dia d'avui tenim més de 54.000 arxius ja dipositats en aquesta, arxius gràfics dipositats en aquesta web, no,

0: que serà pública, a banda del que donem a l'Arxiu Municipal de Girona, doncs també és aquesta la voluntat de dir, som conscients que el que va passar l'1 d'octubre transcendeix, no?, totes les xifres que puguem tenir a les nostres mans. Només fent una recerca en xarxes, te n'adones de la quantitat d'informació que segurament encara a dia d'avui no s'ha fet pública, no?, i està en mans de moltíssima gent que de manera individual aquell dia doncs va prendre imatges gràfiques, audiovisuals, de so, etc. No? Per tant, aquesta és la idea, de dir que també totes aquelles persones que tenen imatges o material o informació d'allò que va passar l'1 d'octubre puguin doncs, fer-ho arribar a la web, que posarem, no?, quan es faci publicar la web, quina és la manera de fer arribar tota aquesta informació. Vull dir que ningú pateixi, que ho farem accessible, que donarem tota la informació en els propers mesos per tal de poder fer doncs, per anar ampliant la informació que es penjarà i que serà pública perquè tothom la pugui consultar.
1: De fet, hi ha moltíssima feina per fer i qualsevol feina que ens plantegem té sempre dificultats no previstes. Hi ha alguns plaços amb els quals us bellugueu per a la publicació, per a fer pública aquesta web?
0: De fet, per la consciència de la transcendència que té aquesta informació, aquí no és tant posar el focus en terminis, sinó que tothom se senti interpel·lat per tant d'anar ampliant aquesta informació. Per tant, quan estigui la web preparada, l'obrirem al públic i tindran tot el temps del món que necessitin per ampliar la informació, però també per consultar-la, per la intranscendència del que va passar l'1 d'octubre i per la importància que té, perquè certament és un fet històric. I per tant, com a tal, li hem de donar també aquest punt d'excepcionalitat. I per tant, no és tan important els terminis, sinó l'accessibilitat.
1: Tant de bo la tinguem apuntada ja l'any que ve, per als 10 anys del referèndum.
0: Estic convençuda que serà així.
1: I moltíssimes gràcies, doncs, Assumpció, per aquesta entrevista, realitzada per un servidor de Teva Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres perquè, com sempre, i deia abans, doncs sempre heu estat al costat nostre i us sentim no només a prop, sinó amb nosaltres. Per tant, gràcies també per aquesta entrevista.
1: Gràcies, Assumpció. Sereu sempre ben rebuts.
0: Gràcies.
2: Això era una entrevista de Teva Llespí.
3: Els matins d'estiu.

0: D'aquí dos minutets arribem a les 9 i doncs s'acaba el nostre programa matinal d'estiu, l'hora fresca. Soc la Lauriane Penyer i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us deixo ara amb Elvis Presley.
1: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Si per Santa Magdalena plou, es podreix la castanya i la nou. Tranquil, que si teniu aquests fruits no passarà res. Francament, si continueu així, començaré a mancar de vocabulari. Res de nou o pocs canvi. Els vents dominants a l'est del Coll de la Perxa i el Coll d'Ara és la marinada. El sol des del matí és espatarant a la plana, més amunt potser vindran alguns núvols durant el dia i pot esclatar algunes tempestes localitzades i caure quatre gotes mal comptades. Les màximes de nou són altes i probablement que pugi encara demà. 30 en Veig, 28 a Matamala, 30 a Escaró, 31 a Orbanyà, 33 a Clarà, Bula Ternera i també 33 si baixeu a Baixàs i 34 si passeu a Passar, 29 a Corsaví i 30 a Banyuls de la Marenda. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Magdalena, per Santa Magdalena la nou i la Baiana plena.
4: Ràdio
2: Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Vivac és un grup de joves nascut al Pla de l'Estany l'any 2023 que està en una etapa de creixement amb noves cançons i aquesta setmana presentarem el seu àlbum Indrets, que ha sortit l'any 2024, i el presentarem amb la Tina. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I el Marc, bon dia.
7: Bon dia.
5: I començarem avui presentant la cançó Aquell moment. La sentirem d'aquí uns moments. Però abans us volíem preguntar, Marc i Tina, doncs que us presenteu i que presenteu els vostres companys, també.
7: Bé, doncs nosaltres som Vivac, som un grup del Pla de l'Estany, com bé has dit. Poc més d'un any de vida, per tant, tot ha anat molt ràpid i doncs ara de presentació amb aquest primer àlbum Indrets, amb 11 temes nous que ja estan disponibles a totes les plataformes. I bé, més enllà de jo i la Tina, que som les veus principals del grup, també tenim molta gent a dalt l'escenari, en total som 9, per tant som una bona colla que bueno, amb aquest estil pop-rock festiu en català, doncs volem portar nova música al panorama.
5: I una de les cançons és Aquell moment, que és una cançó d'amor. La veu fer pensant en algun concret o pot servir, diguem, per tothom?
6: De fet, esperem que sigui per tothom perquè la vam fer pensant en els típics clichés d'amor, l'amor romàntic, bonic, l'amor que ho pot tot.
5: I hi ha una frase a la cançó, com, i ara vista en perspectiva, tinc clar que aquí vull ser, una cosa així. És una referència als Amics de les Arts, i ara vista en perspectiva?
7: Ostres, doncs no l'havíem vist com una referència, però sí que els Amics de les Arts en si podrien ser una referència, no?, nostra, d'un grup que escoltem i que ens agrada molt. Però no, aquesta frase no havia sortit pensant
6: no l'havíem adonat.
7: No, no.
5: Quins són els vostres referents?
6: Ara, en tenim uns quants.
7: Sí, com que el grup som tants, la veritat és que hi ha tanta gent com referents, no?, dintre del grup, però sí que grups així del panorama català, doncs, La Fúmiga ens agrada molt, ens agrada molt també grups com Els Catarres, d'aquests de...
6: El tema Veus, per exemple, ens inspirem molt en Tortellinis, que són de Tortellà, no sé si els coneixeu.
5: Jo no els conec.
6: Doncs estan molt bé i els tenim molt com a referents de veus, que estan molt bé. També La Fúmiga ens agrada molt pel tema vents, com els tenen organitzats i l'escenari i tal.
7: Sí, i d'aquí en el panorama que ens toca una mica més de prop de casa nostra podríem dir Germà Negre.
6: Sí.
5: Que de fet amb Germà Negre heu fet una de les cançons que comentarem avui, no?
7: Correcte, sí, El meu poble.
5: Molt bé, molt bé. Doncs, de moment, la que sentirem ara és Aquell moment del grup Vivac.

0: Aquesta setmana estem presentant l'àlbum Indrets del grup Vivac amb la Tina i el Marc. Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I avui parlarem de la cançó Que no espera. És una cançó que comença amb un puntejat de guitarra, que de fet és, la guitarra és una mica la porta d'entrada, una mica la música de molta gent a Catalunya. No sé quan veu començar a fer música o a interessar-vos per la música, vosaltres.
1: Home, doncs, deu fer bastant, no?
2: Sí, en general, tothom del grup va ser interessat per la música des de fa molt de temps, podríem dir, des de petits. Però ara fa un any i poc, que vam decidir ajuntar-nos i fer-ho un projecte conjunt,
1: sí.
2: La música.
1: Tots havíem coincidit en coses diferents, no? Per exemple, amb l'altre guitarrista vam començar amb classes de guitarra, o coneguent-nos amb mons de la música diferents de per aquí al Pla de l'Estany, i és això, com diu la Tina, que fa un any i mig doncs, que vam fer el pas d'ajuntar-nos tots i començar aquest projecte, i sí, bueno, en el meu cas també començant amb la guitarra de petit i així, per tant, com bé deies, també amb la guitarra present.
0: I aquesta cançó l'heu fet amb Rocco Banana, com definiríeu qui és Rocco Banana?
2: Doncs bé, és una gran inspiració personal. Com hem parlat en aquell moment, cada persona del grup té referents diferents en el món de la música. I aquest és un referent que compartim alguns, a part de ser un referent a dins el Pla de l'Estany.
0: Doncs, de fet, però potser fa una música una mica diferent a la que, almenys a la que ja hem sentit vostra aquell moment. Ha costat com quadrar els estils i que quedés bé, o ja ha anat sortint sol?
1: No, la veritat és que ha sortit bastant sol. Ells també els coneixíem personalment d'altres projectes i altres històries del Pla d'Estany és petitó, per tant, tothom es coneix, i la veritat és que són supermacos, que ho han posat tot molt fàcil, i sí que és veritat que hi havia poder més aquesta barrera d'estil, no? Com Germà Negre, que és l'altra col·laboració del disc, no ens vam trobar perquè sí que compartíem més l'estil que fèiem, però amb Rocco Banana també ha sigut molt fàcil, s'han adaptat a fer-ho tot. També hem intentat doncs, que poguessin ensenyar el seu estil i aquest punt que també es veu a la cançó Que no espera. I ells també els han accedit a explorar doncs, mons una mica més diversos del que fan normalment, i ha sigut molt maco, un procés molt, molt bonic de fer.
0: Doncs ara sentirem el resultat, la cançó Que no espera, de Vivac.

0: Nascuts al Pla de l'Estany l'any 2023, Vivac és un grup de música amb una etapa de creixement i de fet que presenten el seu àlbum Indrets, que estem presentant aquesta setmana a Ràdio Arrels. Avui presentarem la cançó Tenir-te, que és una cançó bastant festiva, diria, com una mica més rumbera. No sé com definiríeu el vostre estil musical, Tina i Marc.
1: Bé, el nostre estil musical en general el definim com un pop-rock català que potser heu llegit veu dels clàssics catalans, però hem volgut experimentar una mica més en aquest disc i hem decidit fer cançons una mica diferents, en aquest cas una rumbeta catalana. I si l'escolteu veureu que és com algo diferent, algo que no acostumem a fer, però que ens ha agradat molt el resultat.
2: Sí, que alhora encaixa també d'alguna manera amb l'estil que fèiem, per tant és com un mix, no?, d'aquesta rumba i un rotllo més festiu propi de Festa Major en català.
0: A més, aquesta cançó, que suposo que els directes han de ser bastant xula de fer per el fet de ser aquest estil de rumba. No sé com definiríeu els vostres directes per algú que no hagi vingut, també per allò que comentàveu, que sou un munt de gent del de l'escenari.
2: Home, doncs la veritat és que els directes és com el lloc on més ens agrada estar, no?, a dalt l'escenari, perquè és el moment de contacte directe amb el públic i amb la nostra gent. Per tant, mirem de donar-ho tot a dalt l'escenari. A vegades hem d'agafar una mica de moment per respirar, perquè les cançons són així festives i mirem de ballar-les i gaudir-les amb el públic. I Tenir-te és un d'aquells moments, no?, els concerts que hem fet aquest any on l'hem estrenat, doncs ha sigut bastant una cançó on ha ballat el públic, on també miríem d'interaccionar, de fer un ball, no?
1: Sí, així que si ens veniu a veure, veniu amb ganes de ballar perquè tocarà.
2: Exacte, això sí.
0: Doncs per anar fent un tastet mentre no venen a veure-us encara, sentirem avui la cançó Tenir-te del grup Vivac.

0: Aquesta setmana estem presentant l'àlbum Indrets del grup Vivac amb la Tina i el Marc. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Què tal?
0: I avui parlarem de la cançó Herois. De què va aquesta cançó?
1: Bé, doncs Herois és una de les cançons últimes que han entrat al disc. De fet, va entrar així derrapant a l'últim moment per acabar de fer les 11 cançons del disco i del que parla per la gent que l'hagi sentit, doncs és una mica... hi ha moltes cançons del disco i parlen i tenen aquest aire vitalista. En el cas d'Herois, el que ens centrem una mica doncs, és de que bueno, parla molt de quan no quedi res, quan no ens quedi res, doncs que sempre hi haurà algú, alguna persona al teu voltant doncs, que et podrà fer costat, que et podrà seguir endavant i doncs, és aquesta manera doncs, de dir que encara que les coses es vegin fosques o que les coses no es vegin clares, sempre cal tirar endavant amb una actitud positiva i que sempre hi haurà algú que et farà costat.
0: Ara ho deies que és un tipus de cançó, com un missatge una mica diferent al de la majoria de cançons que són com més vitalistes. Creieu que costa més escriure una cançó així com potser més, no sé si íntima, però més reconfortant o més amb un altre plantejament?
2: Trobo que aquest tipus de cançons, amb aquest caire que anomenes, és molt les cançons que ens agrada fer. Són, de fet, les que gaudim més escriure. Els nostres lletristes, que són alguns del grup, són les lletres que els agrada més escriure, o això ens diuen, i les que ens agrada més cantar, esclar.
0: Doncs sentim aquesta cançó Herois del grup Vivac.

0: res.
1: El disc d'aquesta setmana a Ràdio Arrels és l'àlbum Indrets del grup Vivac, un grup de joves nascut al Pla de l'Estany l'any 2023. L'hem estat presentant amb la Tina i el Marc. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: I la cançó d'avui és El meu poble, que és, diria, una cançó d'amor, però d'amor per un poble. Vosaltres heu hagut de marxar del vostre poble?
2: De moment encara no. Som joves i compartim els estudis a prop del poble amb Viure-hi, que encara tots estem per aquí. Però sí que alguns, bueno, el fet aquest doncs, de marxar a Barcelona, en algun lloc a estudiar, sí que el compaginem doncs, amb baixar cap aquí a Banyoles el cap de setmana. Per tant, de moment no, molt contents de les nostres arrels i també contents de que aquesta cançó l'haguem pogut cantar amb el grup Germà Negra, ja que tenim arrels compartides. Per tant, com deies, exacte, és una crida, no?, una estima doncs, a les nostres arrels i al nostre poble.
1: A més, Germà Negra, un grup amb una gran trajectòria en aquest cas i que ha parlat molt també d'això, d'arrels i de fet de cançons d'arrels. Els coneixíeu personalment abans?
0: Sí, coneixíem alguns del grup, com el baixista, el cantant i el violinista, però no els coneixíem en el tema musical en si i és algo que ens ha agradat molt descobrir.
2: Sí, una mica com el cas de Rocco Banamana, que comentàvem l'altre dia, del fet de dir que Banyoles és molt petit, el Pla de l'Estany, per tant que els coneixíem de projectes i de veure'ns amb coses diverses, amb l'Adri...
0: Sí.
2: O amb l'Esterriola, però encara no havíem coincidit en fer alguna cosa de música. Per tant, sempre els havíem tingut com un referent nostre com a grup i a nivell personal. Per tant, compartir la música i la creació d'una cançó, la veritat és que ha sigut un dels regals bonics que hem tingut amb el grup.
1: I us he de dir que la cançó aquesta em sembla preciosa, vull dir, ha quedat molt bé.
0: Gràcies.
2: Merci.
1: Ara deies que de moment vosaltres no heu hagut de marxar. Això vol dir que si en algun moment marxeu serà, diguem, per obligació per haver d'anar a Barcelona o és una opció que pot passar, diguem, o que plantegeu?
0: Hi ha coses que alguns tenim clares i és que el Pla de l'Estany és un lloc tan bonic i s'hi fan coses tan maques que no tenim ganes de marxar-ne. Això està clar.
2: Exacte. Si ens toca marxar, potser serà doncs, a nivell professional, no? Que a vegades la vida et porta per altres llocs, però sí que tenim clar doncs, que encara que marxem, al final el Pla de l'Estany serà a casa nostra i, com ha dit la Tina, que s'hi fan coses supermaques. Per tant, convidar a tothom que no hagi de venir-hi, que serà segur que ho troben bonic.
1: Doncs i amb aquest missatge sentim la cançó, que de fet porta un missatge molt semblant, la cançó El meu poble del grup Vivac.

0: Acabem de sentir la cançó El meu poble del grup Vivac, que ha estat el grup del qual hem presentat l'àlbum de la setmana, aquest àlbum Indrets, que ha estat l'àlbum d'aquesta setmana a Ràdio Arrels. Moltes gràcies, Tina i Marc, per ser aquesta setmana amb nosaltres i presentar-nos aquest àlbum.
1: Merci, merci a vosaltres per donar-nos l'espai per presentar el projecte i res, esperem que la gent el gaudeixi.
2: Ràdio Arrels, apunta ja 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'appelle Alice. M'agrada l'estiu perquè pot me baignar.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Si per Santa Magdalena plou, es podreix la castanya i la nou. Tranquil, que si teniu aquests fruits no passarà res. Francament, si continueu així, començaré a mancar de vocabulari. Res de nou o pocs canvi. Els vents dominants a l'est del Coll de la Perxa i al Coll d'Ara és la marinada. El sol des del matí és espatarrant a la plana. Més amunt potser vindran alguns núvols durant el dia i pot esclatar algunes tempestes localitzades i caure quatre gotes mal comptades. Les màximes de nou són altes i probablement que pugi encara demà. 30 en Veig, 28 a Matamala, 30 a Escaró, 31 a Orbanyà, 33 a Clarà, Bula Ternera i també 33 si baixeu a Baixàs i 34 si passeu a Passà, 29 a Corsaví i 30 a Banyuls de la Marenda. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Magdalena, per Santa Magdalena la nou i la Baiana plena.
4: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
2: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

Tomeu Penya és un cantautor mallorquí de música tradicional i de country. És fill de Vilafranca de Bonany, a l'interior de l'illa. Fill de Vilafranca de Bonany, a l'interior de l'illa, Tomeu Penya va començar la carrera musical l'any 80. Una carrera molt llarga i amb grans èxits com Duc ets dimoni dins jo, Mallorquins i catalans o Illes dins d'un riu.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Tomeu Penya.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

els calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporten ja. Capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

l'etern, la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Eva i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè pot posar els peus dins l'aigua.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Si per Santa Magdalena plou, es podreix la castanya i la nou. Tranquil, que si teniu aquests fruits no passarà res. Francament, si continueu així, començaré a mancar de vocabulari. Res de nou o pocs canvi. Els vents dominants a l'est del Coll de la Perxa i el Coll d'Ara és la marinada. El sol des del matí és espaterant a la plana. Més amunt potser vindran alguns núvols durant el dia i pot esclatar algunes tempestes localitzades i caure quatre gotes mal comptades. Les màximes de nou són altes i probablement que pugi encara demà. 30 a Enveig, 28 a Matamala, 30 a Escaró, 31 a Orbanyà, 33 a Clarà, Bula Ternera i també 33 si baixeu a Baixàs i 34 si passeu a Passà, 29 a Corsaví i 30 a Banyuls de la Marenda. L'aigua del mar és a 26 graus, avui és Santa Magdalena, per Santa Magdalena la nou i l'avellana plena.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
5: Ràdio Arrels. A Elna, 95.

espieu la plana, espieu el sol, espieu la muntanya, espieu

0: Petites veus d'arrels.
1: Me dic Tibó, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè podem no penjar a la piscina.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Un cop més seré enganyat i essent darrer i per sempre més aquest engany definitiu serà coixí del més amarg dels desenganys. I desenganyat i enganyat, tan aviat podré per fi passar d'enganys com camuflar-me en el mal pas empastifant-me d'enganyifes. Ja mai sabreu què hi ha de cert en el que dic, ni mai sabreu si sóc sincer i sencer del tot o si sóc part, cara partit, de fraudulenta partitura. Tan aviat heu de pensar que el mot és fals quan el meu cor s'arrisqui a obrir-se sense mida, com que paraules d'home honest esteu fruint quan un verí de falsedat us administri. Amb tot, jo sé que si refila el rossinyol a mitjanit, pel dolor serà consol, tant si és veritat com si és mentida.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a pocs quilòmetres de Figueres, a la canònica de Santa Maria de Vilabertran. Es tracta d'un monestir d'estil romànic espectacular de l'Alt Empordà. Es té constància d'una església situada en aquells indrets al segle X, però va ser durant la segona meitat de l'XI que un eclesiàstic anomenat Pere Rigalt va plegar-hi una comunitat de monjos que acabarien integrant-se a l'ordre de Sant Agustí. El monestir va anar creixent amb donacions de nobles de la zona i es va convertir en un centre d'acollida dels pelegrins que anaven cap a Terra Santa. A més, l'any 1295, en aquest monestir s'hi va casar el rei Jaume II d'Aragó. No cal confondre amb Jaume II de Mallorca, que és el del Palau de Perpinyà. El que s'hi va casar era el nebot de Jaume II de Mallorca. El conjunt arquitectònic de Santa Maria de Vilabertran engloba avui una església i un campanar del segle XII, però també un claustre i el Palau de l'Abat. Una de les coses més destacades que es pot trobar dins d'aquesta església és la Creu de Vilabertran, feta de plata i recoberta en or i amb incrustacions de pedres precioses d'època romana i gravats d'iconografia pagana. És la creu gòtica més gran que es conserva actualment a Catalunya. Des de l'estiu del 1993, en aquest conjunt arquitectònic s'hi celebra cada any la Schubertíada, un cicle de concerts per cultivar el lied i la música de Franz Schubert. Sentim la

enregistrament que va fer Catalunya Música en aquest festival l'any 2023. Sentirem, doncs, Ich stand in drunken Trummen, de Carla Schumann, interpretada per Elionor Martínez a la veu i Olivia Tsau al piano.

0: Acabem de sentir Ich stand in drunken Trommen de Carla Schumann, interpretada per Eleonor Martínez a la veu i Olivia Tsau al piano i enregistrat per Catalunya Música a la Schubertíada del 2023. Ha estat la banda sonora de Santa Maria de Vilabertran, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95.
3: Rosselló,
4: Vallespí,
3: Conflent,
4: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda.
4: Radio Arels.
0: Bon dia, són les 12.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arels.
0: Benvinguts al repeteig del sol, el programa dels migdies de Radio Arels. Comencem aquí una hora amb Miquel Martínez Vila. Primer de tot, pendents de la previsió del temps.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Radio Arels.
8: Som el dimecres 22 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcí i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcí i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: TV Llespí, col·laboradors amb Ràdio Arrels, ens porten un reportatge, serà d'aquí 3 minuts mal comptats aquí a Ràdio Arrels. És un reportatge sobre l'acte Fundem la República. Abans, però, escoltarem una novetat d'Ivan Herzog, la cançó Et prometo.
10: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Reportatge amb Teva Llespí.
3: Bon dia, Ràdio Arrels. Avui som aquí a la Casa Macià, a Prats de Molló, amb l'Assumpció La Illa, de la Fundació Fundem la República, que som vingut aquí avui al Vallespí a fer-nos una visita per un motiu molt especial que ens explicaràs de seguida. Bon dia, Assumpció.
4: Bon dia.
3: Ens voles explicar per què hi ha hagut aquest acte tan emotiu avui a la Casa Macià?
4: Doncs mira, per nosaltres és un plaer, com sempre, pujar a la Catalunya Nord, i en aquest cas a Prats de Molló, la Casa Macià, perquè certament el que vol dir és que ja encara existeix aquest fil invisible que ha unit sempre la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud, i que no només és ara amb els fets de l'1 d'octubre, que és el motiu pel qual doncs avui estem aquí, sinó que al llarg de la història hi ha tants fils que ens fan ser un, no? ser Catalunya, una de sola i gran, i que a més doncs, sempre hem sentit que som xarxa, no? amb Prats de Molló, amb la Catalunya Nord, i per tant per nosaltres és un plaer que un acte com el d'avui el poder-lo fer aquí a la Casa Macià. Per tant, gràcies una vegada més a la Catalunya Nord per acollir-nos. I avui el que estem aquí és precisament perquè l'1 d'octubre del 2017, que es van produir les votacions i vam guanyar la independència la Catalunya Sud, doncs hi ha un recull fotogràfic immens i molt potent de tot el que va passar aquell dia i els dies següents. Des de la Fundació vam conèixer doncs, una sèrie de persones que anònimament, voluntàriament, però amb una gran visió de transcendència, van anar acumulant material gràfic i audiovisual sobre els fets de l'1 d'octubre. I via el conseller Puig ens van fer depositaris a la Fundació de tot aquest material amb aquesta voluntat doncs, no només de preservar-lo, sinó de fer-lo arribar a les properes generacions. I d'aquí va sorgir doncs, el treball conjunt i el conveni que hem signat avui amb l'Arxiu Municipal de Girona per tal d'aquells que doncs, es quedin amb tot aquest material i el classifiquin i l'arxivin com ho fan, amb ciència i fent-ho ben fet, i nosaltres des de la Fundació doncs, elaborarem una web per tal de que tot aquest material estigui a disposició de la ciutadania que vulgui consultar-la i que a més doncs, com que som conscients que hi ha molt material que encara a dia d'avui és anònim, de persones anònimes que aquell dia van anar a votar, que aquell dia van veure el que passava als seus col·legis, que aquell dia doncs, van mantenir les escoles obertes, que aquell dia van fer tantes coses a favor de la democràcia, doncs que també permetrem, no?, que en aquesta web doncs, tota aquella gent que vulgui doncs, pujar aquest material per fer-lo públic i que estigui conservat en aquest arxiu genèric, doncs ho puguin fer. I aquesta és la voluntat del conveni que hem signat avui amb aquest doble objectiu, no només de preservar aquest material i la memòria històrica que suposa, sinó també fer aquesta feina de transmissió del que va passar l'1 d'octubre per les properes generacions.
3: I tant, aviam, aquí tenim una espasa de doble fil, no?, de records, de moments intensos de llibertat, que s'ha esmentat això, no?, que tot i que siguin breus, ens marquen de per vida. I, aviam, és també el moment de recordar, tal com s'ha fet avui, que alguns no poden tornar. Llavors hi ha aquest dolor també, no?, aquesta ratlla segueix separant un poble que ha col·laborat. I pensi que això és allò més bonic que podem recordar. Avui, des de Catalunya Nord, som nosaltres que vam, no?, guardar les urnes perquè fos possible la votació al Principat. Va ser un moment realment inspirador aquí a Catalunya Nord, amb molta gent que també sentien aquesta empenta que els germans del Sud estaven fent. Bé, per treure profit d'aquesta situació, i veieu perquè també finalment la frontera és molt tossuda, fora bo que ens expliquessis que hi ha una dimensió participativa d'aquest projecte, i aprofitar la vinentesa per a convidar també els catalans del nord a contribuir a aquest arxiu, veieu.
4: Doncs és evident, és a dir, el que va passar l'1 d'octubre al Principat no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes mans, el que parlava abans d'aquesta xarxa invisible. I la Catalunya Nord va tenir un paper claríssim i a més meridià, sense la col·laboració de moltes persones que creien precisament en aquest projecte i en aquesta voluntat democràtica, doncs, de donar la veu a la ciutadania, no?, en aquest procés d'independència, sense la Catalunya Nord això no hagués estat possible. Per tant, avui també, ja no només perquè no volem blanquejar l'exili i perquè volíem donar-li també tota la força al conseller Puig, que està aquí i que se'n cuida d'aquesta Casa Macià, sinó també per donar-li importància al paper que va tenir la Catalunya Nord en les votacions de l'1 d'octubre. I aquest és un fet molt rellevant que ha marcat també la jornada d'avui aquest conveni. S'assigna aquí i no en un altre lloc precisament per això.
3: Aviam, ens podries explicar de manera més pràctica, més concreta, com podrem col·laborar a aquest arxiu que ja té una dimensió participativa i que ja arriba a un 98% dels vilatges que van participar a les votacions? Com podrem nosaltres, catalans del nord que vam anar als col·legis, aportar a aquest arxiu?
4: Doncs nosaltres des de la Fundació posarem a disposició del públic general una web que l'anunciarem els propers mesos i en aquí doncs s'hi podrà consultar no només per localització, no, de les escoles que van participar, sinó també doncs, buscant material específic del que va passar l'1 d'octubre. I per això deia, no, la importància de que, tot i que a dia d'avui tenim més de 54.000 arxius ja dipositats en aquesta, arxius gràfics dipositats en aquesta web, no, que serà pública, a banda del que donem a l'Arxiu Municipal de Girona, doncs també és aquesta la voluntat de dir, som conscients que el que va passar l'1 d'octubre transcendeix, no, totes les xifres que puguem tenir a les nostres mans. Només fent una recerca en xarxes, te n'adones de la quantitat d'informació que segurament encara a dia d'avui no s'ha fet pública, no? I està en mans de moltíssima gent que de manera individual aquell dia doncs, va prendre imatges gràfiques, audiovisuals, de so, etc. No? Per tant, aquesta és la idea, de dir que també totes aquelles persones que tenen imatges o material o informació d'allò que va passar l'1 d'octubre puguin doncs, fer-ho arribar a la web, que posarem, no, quan es faci publicar la web, quina és la manera de fer arribar tota aquesta informació. Vull dir que ningú pateixi, que ho farem accessible, que donarem tota la informació en els propers mesos per tal de poder fer doncs, per anar ampliant la informació que es penjarà i que serà pública perquè tothom la pugui consultar.
3: De fet, hi ha moltíssima feina per fer i qualsevol feina que ens plantegem té sempre dificultats no previstes. Hi ha alguns plazos amb els quals us bellugueu per a la publicació, per a fer pública aquesta web?
4: De fet, per la consciència de la transcendència que té aquesta informació, aquí no és tant posar el focus en terminis, sinó que tothom se senti interpel·lat per tant d'anar ampliant aquesta informació. Per tant, quan estigui la web preparada, l'obrirem al públic i tindran tot el temps del món que necessitin per ampliar la informació, però també per consultar-la, per la intranscendència del que va passar l'1 d'octubre i per la importància que té, perquè certament és un fet històric. I per tant, com a tal, li hem de donar també aquest punt d'excepcionalitat. I per tant, no és tan important els terminis, sinó l'accessibilitat.
3: Tant de bo la tinguem apuntada ja l'any que ve, per als 10 anys del referèndum.
4: Estic convençuda que serà així.
3: I moltíssimes gràcies, doncs, Assumpció, per aquesta entrevista, realitzada per un servidor de Teva Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Molt bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres perquè, com sempre, i deia abans, doncs sempre heu estat al costat nostre i us sentim no només a prop, sinó amb nosaltres. Per tant, gràcies també per aquesta entrevista.
3: Gràcies, Assumpció. Sereu sempre ben rebuts.
4: Gràcies.
2: Això era una entrevista de Teva Llespí.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

Escolteu el repetei del sol de Ràdio Arrels i com cada dimecres l'advocat Pere Beca ens porta els seus comentaris d'actualitat. Serà d'aquí uns minuts.

0: les vacances,
1: escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
4: A Ràdio Arrels, cada dimecres, en aquesta hora, establim comunicació amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui una crònica en relació directa amb el dret, però també amb la política, ja que fa uns dies el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs ha donat finalment el seu vistiplau a la llei d'amnistia preparada per l'Estat espanyol pels fets del 2017. Pere Beca, ens pots recordar de què va aquesta llei d'amnistia i què significa aquesta decisió?
5: Doncs, evidentment, és una cosa una mica difícil explicar i entendre que tots aquests mecanismes judicials de l'Unió Europea. Sense voler refer tota la història, recordem que l'Unió Europea va començar sent només un mercat comú, era el seu nom, és a dir, una entitat de cooperació econòmica. Però, passant els anys, l'edifici s'ha anat reforçant i s'ha convertit en una cosa més complexa perquè els promotors d'aquesta gran operació s'han donat compte que hi havia d'haver-hi una sèrie de criteris comuns per poder continuar a tenir una cooperació econòmica equilibrada. I encara això no s'ha complert totalment, però la realitat és això. I l'objectiu va ser, quan es van crear el Tribunal Superior de Justícia Europea i la Cort Europea, Cort de Justícia Europea, l'objectiu era que les lleis votades a nivell nacional, per parlaments nacionals, encara que siguin votades per majoria i sense cap problema, es puguin aplicar igualment a tot arreu i especialment a tots els països membre de l'Unió Europea, o almenys que aquestes lleis nacionals no vagin a l'encontre de les orientacions generals de l'Unió Europea com tal i que no siguin contràries a les lleis de l'Unió Europea. El Tribunal de Justícia Europea i la Cort de Justícia Europea tenen doncs la feina d'examinar les lleis dels diferents països membre per intentar fer que s'apliquin de manera uniforme a través dels diferents països. Aquesta entitat, la Cort Europea, està composada de 27 jutges, és a dir, un per país, amb seu a Luxemburg, i està dividida en 10 cambres especialitzades que tracten de diferents temes que poden ser tant com de temes econòmics, temes de comerç, temes de competència, com temes de llibertats fonamentals o de llibertats polítiques. I la manera de tenir una decisió d'aquestes jurisdiccions europees a nivell nacional pot ser doble. Pot ser perquè els estats facin directament un recurs demanant l'opinió de l'Unió Europea, però també pot ser a través de lo que s'anomena a l'estat francès una qüestió prejudicial, és a dir, que quan vas davant d'un tribunal en base d'una llei nacional que les parts poden considerar, i generalment els advocats poden considerar com contrari als principis europeus, es fa davant del mateix tribunal una qüestió prejudicial, que és qüestió prèvia, i el tribunal pot, si no la rebutja, hi ha condicions de forma, però si no la rebutja, el tribunal pot dir això, no ho puc decidir jo, i doncs ho envio al Tribunal Europeu o a la Cort Europea perquè em diguin si aquesta llei de l'Estat és una llei que es conforma a les lleis europees. Això va ser el cas de la llei d'amnistia aprovada per el Parlament espanyol, les Corts, sota proposició del govern de Pedro Sánchez. És a dir, tots els fets que són conseqüència o que van lligats amb el procés del 2017 que va culminar amb el referèndum i la declaració a Hurtado d'independència, És a dir, tot el que era la manera d'organitzar i de financiar l'organització del referèndum no pot ser declarat il·legal o inconstitucional respecte a la Constitució de l'Estat espanyol, perquè, de fet, la Cort considera que això no toca l'unitat de l'Estat espanyol, que és l'eina més avançada per l'Estat espanyol, però que és una de les maneres d'exercir els drets dels ciutadans europeus. Recordem que hi va haver-hi una quantitat de persones impugnades en procediments penals, càstigs de presó fins a més de 3 anys per alguns entre ells, estic pensant en Oriol Junqueras, Carme Forcadell, president del Parlament en aquest moment, 7 o 8 anys de condemnació de presó que es van convertir en 3 anys, però bueno, amb les conseqüències que va tenir, exili polític per gent com Puigdemont, Luis Puig, que es troben encara en aquests moments en aquest exili, i doncs una llei d'amnistia votada per les Corts de Madrid, però immediatament impugnada, a pretext que no havia d'aplicar-se i com els exiliats no havien tornat i no s'havien submès a la jurisdicció espanyola, és a dir, clarament, no havien passat un temps a la presó. Això és un pas molt significant. No vol dir que tot sigui acabat, no vol dir que tot sigui clar i que encara hi ha discussions per saber si s'ha d'aplicar a tots els fets impugnats. Recordem, és quasi anecdòtic, però la llei exclou els fets amb violència. Tothom recorda que si violència va haver el dia del referèndum no era de part dels votants, sinó de part de la policia espanyola. Però després hi va haver-hi una sèrie de fets, i un especialment, quan es va bloquejar amb el que se va anomenar el tsunami democràtic, quan es va bloquejar l'aeroport de Barcelona brutalment, això va provocar no una violència, però un accident, és a dir, un passatger de nacionalitat francesa, crec, que havia de canviar de terminal de l'aeroport, va anar corrents a una altra, aquest senyor era gran i segurament de salut feble, i es va morir d'una crisi cardíaca. Això va ser considerat per una part del món polític espanyol i de la justícia espanyola com un fet de violència resultant del referèndum, encara que ni Puigdemont, ni Puig, ni qualsevol d'aquests no estigui a l'origen del bloqueig a l'aeroport. I doncs per això encara no es considera totalment segur que se'ls hagi d'aplicar la llei d'amnistia. Però el fet que la més alta jurisdicció europea reconegui que això era un acte democràtic fundat, legítim, i que reconegui, de fet, no ho diu, però implícitament, de fet, que els pobles membres de la Unió Europea no són obligats definitivament a quedar pobles de l'estat en el qual són, que es poden modificar els estats, pot haver-hi la possibilitat, mentre fots amb el respecte de les regles democràtiques, en aquest cas el referèndum, és a dir, més ben dit, que els pobles puguin canviar la forma dels estats sense posar en causa el principi democràtic de la Unió Europea, això és el que significa aquesta decisió. I això em sembla un punt molt important de cara especialment a l'opinió que en té l'Estat espanyol i de cara al que una part de l'actual oposició de dretes a l'Estat espanyol poden reivindicar en contra de Puigdemont i altres polítics. Això és el punt que em sembla essencial mentre aquesta evolució es faci per regles democràtiques, per majoria, per referèndum, per vots constituïts de manera democràtica.
4: Pere Beca, aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs se l'ha de llegir en clau jurídica, però també en clau política. És que se suposa que tindrà ara un impacte polític a Catalunya Sud?
5: No sé si immediatament hi haurà un impacte polític. De moment, Puigdemont encara no ha tornat a Catalunya i s'ho està pensant i calculant amb els seus juristes. Però sí que això tindrà a mig o llarg termini un impacte sobre de la manera que l'estat espanyol, el govern espanyol, qualsevol sigui, haurà de contemplar la qüestió independentista. Políticament, d'on més agilitat a l'acció de Puigdemont i un dia o altre acabarà poguent tornar al Principat i poguent tornar a tenir una acció política, perquè queda clar per mi que des de que Puigdemont va sortir de Catalunya no ha sorgit cap líder significatiu que pugui portar endavant la reivindicació de l'independència. Però això té també el seu límit. El seu límit és que, mentre no es faci cap delicte, es pot fer aquest moviment, però mentrestant les coses han anat canviant a Catalunya i l'empenta que hi havia amb el que era el procés democràtic o el que s'anomenava en aquell moment el full de ruta, aquesta empenta ha baixat molt. Ha baixat tant que les últimes eleccions, crec, del maig de 2024, s'ha arribat per primera vegada de fa molts anys a que, no la majoria, però l'associació dels moviments democràtics representats al Parlament de Catalunya, ajuntats, no arriben a majoria i doncs no arriben a favor de la independència. I, evidentment, això és molt, perquè encara que Puigdemont pugui tornar, les eleccions han sigut el que han sigut, els partits han fet la feina que han fet i, d'alguna manera, crec que el govern espanyol ha fet una certa feina positiva i, doncs, això tindrà, evidentment, conseqüències sobre d'un eventual procés que es puguin preparar, que es pugui posar en plaça. Però, evidentment, la política sempre és una cosa del moment. S'ha de pensar a llarg termini, però s'ha d'actuar a curt termini. I, evidentment, si s'amnistien totalment les parts d'aquest procés democràtic del referèndum, hi tornarà a haver-hi una acció. Com hi podrà tornar a haver-hi una acció si les pròximes eleccions generals de l'estat espanyol les guanyés, que no seria una bona notícia de totes maneres, però si les guanyés una coalició del PP i de Vox, molt probablement hi haurien mesures més anticatalanistes i molt probablement hi hauria més reacció. I el que diu aquesta sentència de la Cort Europea és que si hi ha una reacció, tant i com és democràtica, i que aquesta reacció té per conseqüència o per objectiu d'arribar a que una part de l'estat espanyol es separi d'alguna manera de la resta de l'estat, tot i siguent un membre de la Unió Europea, això seria un aspecte molt positiu d'aquesta sentència. Però no es pot dir que immediatament això sigui possiblement realitzable a curt termini. Però, com ho dèiem, la política sempre és una cosa de sorpresa i poden passar moltes coses. En tot cas, la tornada de Puigdemont a Catalunya podria ser un començament de, no sé si cal dir-ho així, de la remuntada dels partits nacionalistes catalans. El reconeixement, encara que implícit, de part d'una jurisdicció molt alta de la Unió Europea, de la validesa d'un procés democràtic que pugui permetre de destacar una part d'un estat, és un pas que no s'havia fet mai fins ara, i que no s'havia contemplat mai, i que ha sigut sempre el punt de bloqueig del procés democràtic de Catalunya, l'absència del reconeixement de l'Unió Europea i del reconeixement internacional de part dels altres estats membres d'aquesta Unió. Doncs crec que aquesta sentència, encara que molt tècnica, molt jurídica, té una importància fonamental en el procés democràtic. Potser d'aquí algunes setmanes, passat l'estiu, en veurem les conseqüències. Gràcies per la vostra atenció.
4: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana que ve aquí a Ràdio Arrels i recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels amb el Repeteig del Sol, el programa dels migdies de Ràdio Arrels, i d'aquí una estona anirem a Elna amb l'associació Terra dels Avis, que ens proposen dites i frases fetes en català relacionades amb el camp de Catalunya Nord. Serà d'aquí uns instants.
1: Renaixem de les llums.

renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Catalunya Nord té un passat i encara un present on l'agricultura és molt important i hi ha moltes frases, expressions, frases fetes que han arribat als nostres dies, algunes de les quals són expressions del camp que potser hem sentit i que no sabem ben bé què volen dir. I per això tenim el Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia.
3: De l'associació Terra dels Avis, que ens expliques una mica què volen dir diferents frases del camp. I avui parlem de muntar l'embega. Què és muntar l'embega?
4: Bé, muntar l'embega és, primer cal saber el que és una embega, i és ben lligat a l'agricultura de la plana rossionesa, essencialment, també una mica al Conflent. L'embega és aquest rec gros que se fa en els camps, que se traça, que se fa, per mort de fer arribar l'aigua que ve o bé d'un canal de rec, o bé d'un foratge, d'un pou, si vols, i d'una bomba, i distribuir doncs, a cada cavallú, a cada petit rec, l'aigua. I doncs l'embega és això, és aquest rec gros que hi ha al marge dels camps, que hi havia al marge dels camps, i donc muntar l'embega perquè és una l'embega que rec ha de ser dalt, ha de ser fort per mantenir la pressió i el cabal de l'aigua que hi ha, i encara que se faci amb un cavall o amb un tractor, per exemple, després s'ha d'acabar d'arreglar a la mà amb un rascle llarg. Doncs aquí en tenim un rascle llarg. Té un, com veus, té un full de ferro que és ample, que és força ample, i té un mànec que és força llarg, per això se'n diu el rascle llarg, perquè has d'anar bastant profund dins l'embega i muntar a mesura la terra per mort de realçar les vores. I com que l'embega sovint es pot deixar durant mesos, a vegades ve un moment que s'esbodrega de quan en quan, i llavors l'has de tornar a muntar per mort que perdi pas, perquè evidentment de quan en quan arribava que l'aigua se perdés, i veus l'hortolà que corre per anar a tapar, evidentment, perquè tota l'aigua se li va. Doncs això és el rascle llarg de muntar l'embega.
3: I amb aquest rascle llarg es munta l'embega, i per l'embega també necessitem altres elements, perquè evidentment l'aigua, si baixa, hi ha moments que la volem domar una mica, que no la volem deixar passar, sí. I per això també tenim un altre estri.
4: Sí, doncs tenim una tampa, que en altres llocs del Rosselló se pot dir una respalma també. Una tampa és un... Veus, això és aquest soroll... Aquí aquest soroll metàl·lic és el soroll de les tampes. És un full de ferro de forma de mitja lluna amb una punyada, i llavors això serveix per, evidentment, tallar en sec l'aigua dins l'embega i donar pas als petits cavallons, i a mesura vas reculant, per exemple, i vas tapant a mesura. I és també per això que s'ha de tornar a muntar l'embega després, que la tampa la fa malbé una mica, també.
3: Clar, fa un forat, al
4: sí,
3: final.
4: Sí, cada cop la fa una mica malbé. I doncs, mira, després s'ha de plantar la tampa, que és, veus, aquesta tampa és enorme, i d'un cop sec s'aixeca en l'aire, i d'un cop sec la plantes per mort de tallar així l'aigua.
3: Clar, aquesta tampa, la que tens ara a la mà, fa ben bé més d'un metre de llarg, però tenen diferents mides, no? Perquè depèn de la mida de l'embega.
4: És això, exactament. Hi ha tampes que aquestes fan més d'un metre, n'hi ha que fan 4,20, 70, 60 centímetres, fins i tot són petites, perquè a vegades hi ha petitors i hi ha pas menester de bontes. I tenen més o menys tenen les mateixes formes, aquestes sempre més o menys en forma de mitja lluna, perquè ben bé és la forma del perfil de l'embega.
3: Molt bé, doncs muntar l'embega, aquesta expressió del camp, i ens l'has recuperat, Joan Lluís Mas. Moltes gràcies.
4: Gràcies, Miquel, i vosaltres.
0: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arc.

0: Com cada dia a aquesta hora i abans d'acabar el repetei del sol de 12 a 1 a Ràdio Arrels, tenim l'Albert Noguer, el director de la ràdio, que fa la seva crònica sobre el medi ambient. El podem escoltar tot seguit.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.

D'aquí 3 minuts mal comptats serà la 1 del migdia i per tant acabarem aquí el programa del Repetei del Sol. Us deixarem amb la previsió del temps i tot seguit Nuclear Parano, la ficció radiofònica que recuperem cada dia aquí a Ràdio Arrels. Abans però escoltarem Quilòmetres, una cançó del grup Strombers. Nosaltres ens acomiadem aquí, ens trobem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda a tothom.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: El repetei del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimecres 22 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcí i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcí i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
4: Ràdio Arrels. Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
6: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
7: En François Dolça esperava que el laboratori d'oceanologia estigués desert. A les 7 de la tarda, els últims administratius havien marxat. A 8:45, va sentir com el seu col·lega del laboratori número 4 abandonava l'edifici. Després d'haver-lo previngut de que era el darrer i que per aquest motiu no podia oblidar-se d'encendre l'alarma abans de marxar. En teoria, estava tot sol. Va decidir revisar tots els laboratoris per assegurar-se'n. Tot estava tancat. Llavors va tornar al seu despatx, el mateix que havia compartit amb la Laura Blanchet, i va decidir tancar els llums. Reflexionava millor en la foscor, desplaçant-se gràcies a la lluor tènua dels protectors de pantalla dels ordinadors. En un primer moment, la trobada amb el Paul Feder i la nord-americana l'havien inquietat. Però ara, gràcies a ells, ho havia entès tot. La Laure Blanchet feia elaborar una sèrie de proves que eren sostraccions de moluscos fetes a les boies situades a Banyuls. Evidentment, això no tenia res a veure amb el seu projecte de recerca. Ell s'havia assabentat un dia, ja que una de les factures emeses per al pescador havia arribat amb la menció «Proveïment de mostres de musclos i d'ostres a la boia nord». Sense adonar-se'n que en François estava al laboratori, ella va perdre els nervis per telèfon a l'exigir que les tornessin a realitzar. Les seves instruccions eren clares. Les factures sempre havien d'anar retolades. Proveïment de mostres sostretes al cap de la vella. En aquell moment va trobar que exagerava. Ningú vindria a comprovar què feia. L'import d'aquelles factures era insignificant. Però què en feia de les mostres? El que més el va sorprendre llavors va ser justament la reacció que va tenir quan ell li va parlar. Va envermellir-se i va acabar inventant-se una història del tot inversemblant. Ell va deixar d'insistir i tanmateix va pensar que la Laura els estava vigilant o alguna cosa per l'estil. En 30 anys n'havia vist d'altres, però quan en Feder va esmentar el Nuclear Watch, inesperadament ho va entendre tot. La Laure Blanchet era una de les sentinelles de l'organització. va recordar les innumerables converses que havien mantingut en el moment de l'accident nuclear ocorregut el juliol de l'any 2007 a la central nuclear de Kashiwazaki, a 250 quilòmetres al nord de Tòquio. Gràcies a la pressió de Nuclear Watch, finalment les autoritats japoneses van reconèixer la gravetat de l'incident. La LOGO havia defensat tímidament el rol vigilant de la xarxa clandestina, minimitzant el que no era propi de la seva natura. Senzillament, no volia ser etiquetada però Nuclear Watch. En François Dolza havia entès perfectament el rol de la LOGO Blanche. Llavors, immediatament, va prendre la decisió. Calia trobar les dades apuntades per la LOGO i havia de difondre-les per internet. La xarxa clandestina les trobaria i sabria què fer-ne d'elles. Calia fer-ho ràpidament, ja que l'endemà, a les 9 del matí, havia de presentar-se a la comissaria de policia judicial per complementar informacions. Ja es veia detingut i convertit en un testimoni clau. Segur d'estar sol, es va instal·lar a la taula de la LOGO, va encendre el seu ordinador, va introduir el codi d'accés que coneixia perfectament, ja que ell mateix li havia donat. Es tractava d'un conjunt aleatori de xifres i lletres destinades a protegir els seus treballs. I a continuació va començar a cercar un arxiu relatiu a les sustraccions efectuades a les boies de Banyuls. Al cap de 3/4 d'hora havia voltat per tots els arxius de l'ordinador que podien contenir aquestes informacions. Res no corresponia a la seva recerca. Amb tot, estava segur que era allà dins, perdut en aquell disc dur. Posant a un costat tots els arxius que havia verificat, va centrar-se en aquells que aparentment no tenien res a veure amb tot allò. Després d'una hora, havia revisat les recerques que la LOGO havia realitzat sobre la biocenosa, així com també alguns dels seus correus electrònics. Un del seu banc, un altre del propietari del seu apartament, de la seva asseguradora i altres més que tenien a veure amb la seva vida quotidiana. Només quedava un arxiu titulat Fotografies Família a Lió. No l'havia obert perquè trobava que era força íntim i fins i tot inútil. Va prémer a sobre, però el missatge va respondre amb un
8: entra contrasenya.
7: Llavors va sospitar, però de sobte va comprendre que era allà mateix i va trobar-se ridícul. Aquell arxiu pesava 722 cas, massa lleuger per tractar-se d'un arxiu amb fotografies. Per provar va escriure l'antiga contrasenya de la LOGO sense obtenir cap èxit. Pitjor, va ser llegir el nou missatge que va aparèixer a la pantalla.
8: Darrera tentativa abans de bloqueig.
7: La LOGO havia protegit l'arxiu. Ho va intentar aleshores escrivint Navaja, el nom de l'amor secret de la LOGO. Encara que va dubtar en el moment de validar-ho, ell era l'únic que ho sabia. Era molt discret amb la seva homosexualitat. Potser havia pensat que, davant d'un problema, ell sabria arribar fins aquí. Després de fer una pausa per poder reflexionar, va prémer la tecla Enter. L'arxiu es va obrir.

0: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: Qui perd la llengua, perd la identitat.
2: I també hem d'evolucionar amb la societat en què vivim, que la llengua normalment ha de reflectir. Cada any, els diccionaris afegeixen noves paraules, creades arran d'un invent, d'un nou objecte, d'un nou concepte, o bé, paraules de procedència estrangera i que tothom utilitza perquè ha integrat la nostra cultura, fruit de la mundialització. Entre el 2024 i el 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules. Paraules noves com, per exemple, el pàdel, P-A-D-E-L, l'esport de raqueta, pas el pàdel amb doble D, que és el surf de rem, aquest no. Gorro, el gorro és una peça de vestir que s'ajusta al cap sense ales ni copa ni visera i que protegeix del fred o de l'aigua, com per exemple el gorro de llana per anar a fer esquí a Font-romeu o el gorro de natació, a pas confondre amb la gorra que té una visera. I un nou adjectiu que ha entrat fa poc és mediàtic, relacionat amb els mitjans de comunicació.
0: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de mètode i d'una obra teatral que va tenir molt d'èxit tant al teatre com al cinema o a la televisió. El mètode Grönholm de Jordi Galceran. Mètode prové del llatí metodus i aquest del grec metodos. Odos és el camí i met significa entre o el bell mig. És una paraula relacionada des del començament amb la medicina i la via per curar malalties físiques o psicològiques. I clar, quan parlem de mètode, pensem en el Descartes del discurs del mètode i en el seu cogito ergo sum, penso, aleshores existeixo. Però si la relacionem amb el teatre, com en l'obra de Galceran, la relacionarem amb un altre mot que designava l'objectiu de la significació segons Aristòtil, catarsis, o purificació de l'ànima de les passions. La peça d'en Galceran vol denunciar en una reunió a porta tancada en un espai ofegant la perversió del sistema capitalista o neoliberal en què ens movem. L'obra, d'una sola escena, passa un matí en els pisos superiors d'un edifici d'un barri de negocis barceloní, podem pensar en la Diagonal. Una empresa sueca de gran prestigi, d'Ikea, no penseu en Ikea, tot i que aquesta empresa d'Ikea, doncs, es proposa contractar un alt executiu que cobrarà un sou més alt del comú. A poc arriben quatre candidats, tres homes i una dona, per participar en una selecció conjunta o almenys ho creuen ells al començament. Passen minuts, quarts i hores fins que s'adonen que estan tancats sense possibilitat de sortir-ne. A més, els hi diuen, per veu sintètica, que entre ells hi ha un talp, un infiltrat. Creixen les tensions, sorgeixen conflictes, odi, misèries petites i grans, mitjançant unes proves cada vegada més dures, inhumanes o despersonalitzant. Al final, l'espectador surt esgustat d'aquest teatre a porta tancada que apunta als perills del neoliberalisme. La peça, com podeu suposar, va tenir un èxit fenomenal. Es va representar en 65 països i se'n va fer una pel·lícula i un telefilm a TV3 que podreu descarregar. Diuen que es projecta als estudiants començant la carrera a ESADE, l'Escola de Direcció d'Empresa de Barcelona, com un mètode de què seguir, suposo, amb sorda. Concluiré parafrasejant en Sartre a Viclo, que escrivia «L'enfer, c'est les autres», dient «L'enfer, c'est les nôtres», «L'infern són els nostres». Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge amb Teva Llespí.
3: Bon dia, Ràdio Arrels. Avui som aquí a la Casa Macià, a Prats de Molló, amb l'Assumpció La Illa, de la Fundació Fundem la República, que som vingut aquí avui al Vallespí a fer-nos una visita per un motiu molt especial que ens explicaràs de seguida. Bon dia, Assumpció.
4: Bon dia.
3: Ens voles explicar per què hi ha hagut aquest acte tan emotiu avui a la Casa Macià?
4: Doncs mira, per nosaltres és un plaer, com sempre, pujar a la Catalunya Nord, i en aquest cas a Prats de Molló, a la Casa Macià, perquè certament el que vol dir és que ja encara existeix aquest fil invisible que ha unit sempre la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud, i que no només és ara amb els fets de l'1 d'octubre, que és el motiu pel qual doncs avui estem aquí, sinó que al llarg de la història hi ha tants fils que ens fan ser un, no? ser Catalunya, una de sola i gran, i que a més doncs, sempre hem sentit que som xarxa, no? amb Prats de Molló, amb la Catalunya Nord, i per tant per nosaltres és un plaer que un acte com el d'avui el poder-lo fer aquí a la Casa Macià. Per tant, gràcies una vegada més a la Catalunya Nord per acollir-nos. I avui el que estem aquí és precisament perquè l'1 d'octubre del 2017, que es van produir les votacions i vam guanyar la independència la Catalunya Sud, doncs hi ha un recull fotogràfic immens i molt potent de tot el que va passar aquell dia i els dies següents. Des de la Fundació vam conèixer doncs, una sèrie de persones que anònimament, voluntàriament, però amb una gran visió de transcendència, van anar acumulant material gràfic i audiovisual sobre els fets de l'1 d'octubre. I via el conseller Puig ens van fer depositaris a la Fundació de tot aquest material amb aquesta voluntat doncs, no només de preservar-lo, sinó de fer-lo arribar a les properes generacions. I d'aquí va sorgir doncs, el treball conjunt i el conveni que hem signat avui amb l'Arxiu Municipal de Girona per tal d'aquells que doncs, es quedin amb tot aquest material i el classifiquin i l'arxivin com ho fan, amb ciència i fent-ho ben fet, i nosaltres des de la Fundació doncs, elaborarem una web per tal de que tot aquest material estigui a disposició de la ciutadania que vulgui consultar-la i que a més, doncs, com que som conscients que hi ha molt material que encara a dia d'avui és anònim, de persones anònimes que aquell dia van anar a votar, que aquell dia van veure el que passava als seus col·legis, que aquell dia doncs, van mantenir les escoles obertes, que aquell dia van fer tantes coses a favor de la democràcia, doncs que també permetrem, no?, que en aquesta web doncs, tota aquella gent que vulgui doncs, pujar aquest material per fer-lo públic i que estigui conservat en aquest arxiu genèric, doncs ho puguin fer. I aquesta és la voluntat del conveni que hem signat avui amb aquest doble objectiu, no només de preservar aquest material i la memòria històrica que suposa, sinó també fer aquesta feina de transmissió del que va passar l'1 d'octubre per les properes generacions.
3: I tant, aviam, aquí tenim una espasa de doble fil, no? De records, de moments intensos de llibertat, que s'ha esmentat això, no? Que tot i que siguin breus, ens marquen de per vida. I, aviam, és també el moment de recordar, tal com s'ha fet avui, que alguns no poden tornar. Llavors hi ha aquest dolor també, no? Aquesta ratlla segueix separant un poble que ha col·laborat. I pensi que això és allò més bonic que podem recordar. Avui, des de Catalunya Nord, som nosaltres que vam, no?, guardar les urnes perquè fos possible la votació al Principat. Va ser un moment realment inspirador aquí a Catalunya Nord, amb molta gent que també sentien aquesta empenta que els germans del Sud estaven fent. Per treure profit d'aquesta situació, i veieu perquè també finalment la frontera és molt tossuda, fora bo que ens expliquessis que hi ha una dimensió participativa d'aquest projecte i aprofitar la vinentesa per a convidar també els catalans del nord a contribuir a aquest arxiu, veieu?
4: Doncs és evident, és a dir, el que va passar l'1 d'octubre al Principat no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes mans, el que parlava abans d'aquesta xarxa invisible, i la Catalunya Nord va tenir un paper claríssim i a més meridià, sense la col·laboració de moltes persones que creien precisament en aquest projecte i en aquesta voluntat democràtica doncs, de donar la veu a la ciutadania, no?, en aquest procés d'independència, sense la Catalunya Nord això no hagués estat possible. Per tant, avui també, ja no només perquè no volem blanquejar l'exili, l'exili i perquè volíem donar-li també tota la força al conseller Puig, que està aquí i que se'n cuida d'aquesta Casa Macià, sinó també per donar-li importància al paper que va tenir la Catalunya Nord en les votacions de l'1 d'octubre. I aquest és un fet molt rellevant que ha marcat també la jornada d'avui aquest conveni. S'assigna aquí i no en un altre lloc precisament per això.
3: Aviam, ens podries explicar de manera més pràctica, més concreta, com podrem col·laborar a aquest arxiu que ja té una dimensió participativa i que ja arriba a un 98% dels vilatges que van participar a les votacions? Com podrem nosaltres, catalans del nord que vam anar als col·legis, aportar a aquest arxiu?
4: Doncs nosaltres des de la Fundació posarem a disposició del públic general una web que l'anunciarem els propers mesos i aquí s'hi podrà consultar no només per localització de les escoles que van participar, sinó també buscant material específic del que va passar l'1 d'octubre. I per això deia la importància de que, tot i que a dia d'avui tenim més de 54.000 arxius ja dipositats en aquesta, arxius gràfics dipositats en aquesta web, que serà pública, a banda del que donem a l'Arxiu Municipal de Girona, també és aquesta la voluntat de dir: som conscients que el que va passar l'1 d'octubre transcendeix tota les xifres que puguem tenir a les nostres mans. Només fent una recerca en xarxes, te n'adones de la quantitat d'informació que segurament encara a dia d'avui no s'ha fet pública, i està en mans de moltíssima gent que de manera individual aquell dia va prendre imatges gràfiques, audiovisuals, de so, etc. Per tant, aquesta és la idea, de dir que també totes aquelles persones que tenen imatges o material o informació d'allò que va passar l'1 d'octubre puguin fer-ho arribar a la web, que posarem, quan es faci publicar la web, quina és la manera de fer arribar tota aquesta informació. Vull dir que ningú pateixi, que ho farem accessible, que donarem tota la informació en els propers mesos per tal de poder fer per anar ampliant la informació que es penjarà i que serà pública perquè tothom la pugui consultar.
3: De fet, hi ha moltíssima feina per fer i qualsevol feina que ens plantegem té sempre dificultats no previstes. Hi ha alguns plaços amb els quals us bellugueu per a la publicació, per a fer pública aquesta web?
4: De fet, per la consciència de la transcendència que té aquesta informació, aquí no és tant posar el focus en terminis, sinó que tothom se senti interpel·lat per tant d'anar ampliant aquesta informació. Per tant, quan estigui la web preparada, l'obrirem al públic i tindran tot el temps del món que necessitin per ampliar la informació, però també per consultar-la, per la intranscendència del que va passar l'1 d'octubre i per la importància que té, perquè certament és un fet històric. I per tant, com a tal, li hem de donar també aquest punt d'excepcionalitat. I per tant, no és tan important els terminis, sinó l'accessibilitat.
3: Tant de bo la tinguem apuntada ja l'any que ve, per als 10 anys del referèndum.
4: Estic convençuda que serà així.
3: I moltíssimes gràcies, Assumpció, per aquesta entrevista, realitzada per un servidor de Teva Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Molt bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres perquè, com sempre, i deia abans, sempre heu estat al costat nostre i us sentim no només a prop, sinó amb nosaltres. Per tant, gràcies també per aquesta entrevista.
3: Gràcies, Assumpció. Sereu sempre ben rebuts.
4: Gràcies.
2: Això era una entrevista de Teva Llespí. Aquest estiu, escolta La Veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 22 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcí i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcí i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Segons el pare Mozart, Leopold Mozart, Joseph Haydn li va dir, després d'escoltar uns quartets de corda del fill: "Li dic davant de Déu que el vostre fill és el compositor més gran que he conegut, personalment o de nom. Té gust i un gran talent per la composició." Això va dir Haydn després d'escoltar aquests quartets. Després d'això, Mozart envia a Haydn els quartets i li dona tots els seus drets sobre ells. És per això que es coneixen com els quartets Haydn, escrits per Mozart el 1782, quan va arribar a Viena. El quartet en do major se'l coneix popularment com el quartet de la dissonància.

El quart moviment del quartet de cordes número 19 de la dissonància de Mozart amb l'Emerson String Quartet. Tchaikovsky va escriure una dotzena d'òperes. Eugene Onegin és la més popular. Es va estrenar el 1879 a Moscou i va tenir molt bona acollida. És basada en la novel·la del seu compatriota, el poeta Alexander Pushkin. Com era habitual, a les òperes del segle XIX no hi podien faltar escenes de ball i de festa. Aquesta és la polonesa de l'òpera Eugene Onegin de Tchaikovsky.

La polonesa de l'òpera Eugene Onegin de Tchaikovsky amb la Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein. En aquests 20 de clàssica hem escoltat el concert per guitarra de Giuliani, aquest guitarrista i compositor italià de començaments del segle XIX, que arriba a Viena amb 25 anys i al cap d'un parell d'anys ja és una figura de l'escena musical. Avui escoltarem d'ell una sonata per guitarra que va escriure el 1821.

0: Sonata per guitarra de Giuliani amb Andrea Vettoretti.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una llegenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Maxandre, dic Santaig. M'agrada l'estiu perquè puc me banyar amb la meva petita germana, la meva mare i el meu pare i jo.

Internacional.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 22 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcí i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcí i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Els 20 de jazz d'avui serà molt especial. Serà amb un trio francès, piano, contrabaix, bateria, interpretant obres d'un dels grans compositors catalans del segle XX. La música de Frederic Mompou, en un disc de François Couturier, al piano, François Macheli, al contrabaix, i François Lézot, a la bateria. Amb el títol Música callada, que és el títol d'un cicle d'obres de Mompou. Frederic Mompou va viure 94 anys, va morir el 1987. Va estudiar a Barcelona i a París i va viure en diverses etapes i va conèixer altres músics com Villalobos o Francis Poulenc. Va compondre, sobretot, obres per piano sol. Avui escoltarem tres moments d'aquest disc, tres cançons i danses que Mompou va escriure al llarg de 40 anys a partir de cançons i danses tradicionals catalanes. De fet, aquest trio de jazz interpreta i fa improvisacions només una part de la composició de Mompou, només de la cançó. La número 7, la reconeixereu, és Muntanyes regalades.

Cançó i dansa número 7 de Montpou amb la versió jazzística del trio de François Couturier. Evidentment que heu reconegut la melodia de Muntanyes Regalades. En el llibret d'aquest disc que avui escoltem es diu que per Montpou l'essencial és obtenir la força expressiva més gran possible amb el màxim de simplicitat i d'economia de mitjans. És això que ha interessat aquests tres músics francesos que consideren que Frederic Montpou comença a ser redescobert. Montpou va coincidir amb músics com Debussy o Ravel, cosa que ha fet que les seves composicions hagin quedat en un segon pla. Del disc Música callada, de François Couturier al piano, François Michelli al contrabaix i François Lézot a la bateria, cançó i dansa número 3.

Cançó i dansa número 3 del disc Música Callada del trio del pianista François Couturier. Música Callada és el títol d'un cicle d'obres de Mompou que interpreten aquests tres músics de jazz. És un extracte de Sant Joan de la Creu, la música callada, la soledat sonora, que explica prou bé el pensament musical del compositor. Música Callada és considerada l'obra mestra de Mompou. Nosaltres, però, escoltem les cançons i danses, recordaré, basades en la tradició popular catalana. Cançó i dansa número 9.

0: Cançó i dansa número 9. Heu reconegut, evidentment, aquell rossinyol que se'n va a França. Avui hem escoltat el disc Música callada, obres de Frederic Mompou amb tres músics de jazz francesos, François Couturier al piano, François Méchali al contrabaix i François Lisot a la bateria.
1: Bin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a tuí, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'estic Sasha, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè passa l'estiu en vacances per tenir un mesos.

seu aquí. Abraça'm. Saps que tot això no serà pels dos. Serà per qui vingui després de tu, jo. Foca'm. Som aquí. Un moment. Mira'm bé.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.

0: Som el dimecres 22 de juliol, bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcir i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcir i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcir i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
1: Ràdio Arrels.

0: músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: 20 minuts de músiques d'arrel tradicional. Iniciem una nova sèrie musical amb aquest criteri, tot sabent que són moltes les músiques que tenen arrels tradicionals i que en un primer moment no les classificaríem en aquest apartat. El blues és una música tradicional que ha donat altres formes musicals com el jazz o el rock. Com que no es tracta de fer teoria, aquesta serà una missió amb molta música, diversa però sempre intentant trobar el fil que les lliga amb la tradició. I la cançó catalana és molt rica en aquest sentit. Per començar, tres veus de les millors que tenim: Maria del Mar Bonet, Marina Rossell i Sílvia Pérez Cruz. Maria del Mar Bonet, la mallorquina, és l'exemple més clar d'un treball musical a partir de la tradició. El seu primer disc, l'any 67, va ser amb cançons de Menorca. L'escoltarem amb una cançó d'ella, lletra i música, d'un disc que va fer el 77.

0: aquesta magnífica cançó de Maria del Mar Bonet a l'anar a l'estil tradicional. Marina Rossell també va començar, com Maria del Mar Bonet, amb un primer disc amb cançons tradicionals. Ella ja hi introduïa una certa elaboració musical amb músics joves del moment. Escoltarem corrandes, que tant aquí al nord com a tot Catalunya tenen una tradició molt forta. La Marina les va utilitzar en el seu segon disc, l'any 78, per parlar de l'actualitat d'aquell moment.
1: Va, va.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3...

0: lagi dinipagpag.
1: Diu que el petroli escasseja, que ja ens queden pocs barrals. Què faran ara, pobretes, les grans multinacionals? No hi ha remei sense l'àtom, diu la gent que hi té cabals. I alguns escarrans són passen, els que són curts de gamar.

0: l'aire retalli els espais de llibertat. Visca la llibertat d'expressió.
1: Corrent des del temps que fa Marina Rossell, del disc Penyora, del 78. I la tercera gran veu, aquesta molt més jove, és Sílvia Pérez Cruz, que veu de tradicions diverses, l'habanera, el flamenc, la música llatinoamericana. Va fer un disc molt bonic amb el grup Xalupa, que escoltarem en un altre moment, amb cançons tradicionals catalanes. Ella ve de l'habanera, sobretot, és de Palafrugell i filla de Càstor Pérez i Glòria Cruz, els autors d'aquesta extraordinària habanera vestida de nit.

vestida de nit, Sílvia Pérez Cruz, amb el seu pare, Càstor Pérez, a la guitarra, en la cantada de Veneres de Calella, de Palafrugell. Avui, tres grans veus, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell i Sílvia Pérez Cruz.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Taïm, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè puc anar a la casa del meu amic.

0: més avança,
1: ho faig,
0: més frena,
1: ho faig,
0: més coxua,
1: ho faig,
0: més calla.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 22 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcí i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes

0: Saran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcí i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Morellàs, 88.2.
4: Al TT.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge amb Té Vallespí.
3: Bon dia, Ràdio Arrels. Avui som aquí a la Casa Macià, a Prats de Molló, amb l'Assumpció La Illa, de la Fundació Fundem la República, que som vingut aquí avui al Vallespí a fer-nos una visita per un motiu molt especial que ens explicaràs de seguida. Bon dia, Assumpció.
4: Bon dia.
3: Ens voles explicar per què hi ha hagut aquest acte tan emotiu avui a la Casa Macià?
4: Doncs mira, per nosaltres és un plaer, com sempre, pujar a la Catalunya Nord, i en aquest cas a Prats de Molló, la Casa Macià, perquè certament el que vol dir és que ja encara existeix aquest fil invisible que ha unit sempre la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud, i que no només és ara amb els fets de l'1 d'octubre, que és el motiu pel qual doncs avui estem aquí, sinó que al llarg de la història hi ha tants fils que ens fan ser Catalunya, una de sola i gran, i que a més doncs, sempre hem sentit que som xarxa, no? amb Prats de Molló, amb la Catalunya Nord, i per tant per nosaltres és un plaer que un acte com el d'avui el poder-lo fer aquí a la Casa Macià. Per tant, gràcies una vegada més a la Catalunya Nord per acollir-nos. I avui el que estem aquí és precisament perquè l'1 d'octubre del 2017, que es van produir les votacions i vam guanyar la independència la Catalunya Sud, doncs hi ha un recull fotogràfic immens i molt potent de tot el que va passar aquell dia i els dies següents. Des de la Fundació vam conèixer doncs, una sèrie de persones que anònimament, voluntàriament, però amb una gran visió de transcendència, van anar acumulant material gràfic i audiovisual sobre els fets de l'1 d'octubre. I via el conseller Puig ens van fer depositaris a la Fundació de tot aquest material amb aquesta voluntat doncs, no només de preservar-lo, sinó de fer-lo arribar a les properes generacions. I d'aquí va sorgir doncs, el treball conjunt i el conveni que hem signat avui amb l'Arxiu Municipal de Girona per tal d'aquells quedin, doncs, es quedin amb tot aquest material i el classifiquin i l'arxivin com ho fan, amb ciència i fent-ho ben fet, i nosaltres des de la Fundació doncs, elaborarem una web per tal de que tot aquest material estigui a disposició de la ciutadania que vulgui consultar-la i que a més, doncs, com que som conscients que hi ha molt material que encara a dia d'avui és anònim, de persones anònimes que aquell dia van anar a votar, que aquell dia van veure el que passava als seus col·legis, que aquell dia doncs, van mantenir les escoles obertes, que aquell dia van fer tantes coses a favor de la democràcia, doncs que també permetrem, no?, que en aquesta web doncs, tota aquella gent que vulgui doncs, pujar aquest material per fer-lo públic i que estigui conservat en aquest arxiu genèric, doncs ho puguin fer. I aquesta és la voluntat del conveni que hem signat avui amb aquest doble objectiu, no només de preservar aquest material i la memòria històrica que suposa, sinó també fer aquesta feina de transmissió del que va passar l'1 d'octubre per les properes generacions.
3: I tant, aviam, aquí tenim una espasa de doble fil, no?, de records, de moments intensos de llibertat, que s'ha esmentat això, no?, que tot i que siguin breus, ens marquen de per vida. I, aviam, és també el moment de recordar, tal com s'ha fet avui, que alguns no poden tornar. Llavors hi ha aquest dolor també, no?, aquesta ratlla segueix separant un poble que ha col·laborat. I pensi que això és allò més bonic que podem recordar. Avui, des de Catalunya Nord, som nosaltres que vam, no?, guardar les urnes perquè fos possible la votació al Principat. Va ser un moment realment inspirador aquí a Catalunya Nord, amb molta gent que també sentia en aquesta empenta que els germans del Sud estaven fent. Per treure profit d'aquesta situació, i veieu perquè també finalment la frontera és molt tossuda, fora bo que ens expliquessis que hi ha una dimensió participativa d'aquest projecte i aprofitar la vinentesa per a convidar també els catalans del nord a contribuir a aquest arxiu, veieu?
4: Doncs és evident, és a dir, el que va passar l'1 d'octubre al Principat no hagués estat possible sense la col·laboració de moltes mans, el que parlava abans d'aquesta xarxa invisible, i la Catalunya Nord va tenir un paper claríssim i a més meridià, sense la col·laboració de moltes persones que creien precisament en aquest projecte i en aquesta voluntat democràtica doncs, de donar la veu a la ciutadania, no?, en aquest procés d'independència, sense la Catalunya Nord això no hagués estat possible. Per tant, avui també, ja no només perquè no volem blanquejar l'exili, domicili i perquè volíem donar-li també tota la força al conseller Puig, que està aquí i que se'n cuida d'aquesta Casa Macià, sinó també per donar-li importància al paper que va tenir la Catalunya Nord en les votacions de l'1 d'octubre. I aquest és un fet molt rellevant que ha marcat també la jornada d'avui aquest conveni. S'assigna aquí i no en un altre lloc precisament per això.
3: Aviam, ens podries explicar de manera més pràctica, més concreta, com podrem col·laborar a aquest arxiu que ja té una dimensió participativa i que ja arriba a un 98% dels vilatges que van participar a les votacions? Com podrem nosaltres, catalans del nord que vam anar als col·legis, aportar a aquest arxiu?
4: Doncs nosaltres des de la Fundació posarem a disposició del públic general una web que l'anunciarem els propers mesos i en aquí s'hi podrà consultar no només per localització de les escoles que van participar, sinó també buscant material específic del que va passar l'1 d'octubre. I per això deia la importància de que, tot i que a dia d'avui tenim més de 54.000 arxius ja dipositats en aquesta, arxius gràfics dipositats en aquesta web, que serà pública, a banda del que donem a l'Arxiu Municipal de Girona, també és aquesta la voluntat de dir, som conscients que el que va passar l'1 d'octubre transcendeix totes les xifres que puguem tenir a les nostres mans. Només fent una recerca en xarxes, te n'adones de la quantitat d'informació que segurament encara a dia d'avui no s'ha fet pública i està en mans de moltíssima gent que de manera individual aquell dia va prendre imatges gràfiques, audiovisuals, de so, etc. Per tant, aquesta és la idea, de dir que també totes aquelles persones que tenen imatges o material o informació d'allò que va passar l'1 d'octubre puguin fer-ho arribar a la web, que posarem quan es faci publicar la web, quina és la manera de fer arribar tota aquesta informació. Vull dir que ningú pateixi, que ho farem accessible, que donarem tota la informació en els propers mesos per tal de poder fer per anar ampliant la informació que es penjarà i que serà pública perquè tothom la pugui consultar.
3: De fet, hi ha moltíssima feina per fer i qualsevol feina que ens plantegem té sempre dificultats no previstes. Hi ha alguns plazos amb els quals us bellugueu per a la publicació, per a fer pública aquesta web?
4: De fet, per la consciència de la transcendència que té aquesta informació, aquí no és tant posar el focus en terminis, sinó que tothom se senti interpel·lat per tant d'anar ampliant aquesta informació. Per tant, quan estigui la web preparada, l'obrirem al públic i tindran tot el temps del món que necessitin per ampliar la informació, però també per consultar-la, per la intranscendència del que va passar l'1 d'octubre i per la importància que té, perquè certament és un fet històric. I per tant, com a tal, li hem de donar també aquest punt d'excepcionalitat. I per tant, no és tan important els terminis, sinó l'accessibilitat.
3: Tant de bo la tinguem apuntada ja l'any que ve, per als 10 anys del referèndum.
4: Estic convençuda que serà així.
3: I moltíssimes gràcies, Assumpció, per aquesta entrevista, realitzada per un servidor de TV Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Molt bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres perquè, com sempre, i deia abans, sempre heu estat al costat nostre i us sentim no només a prop, sinó amb nosaltres. Per tant, gràcies també per aquesta entrevista.
3: Gràcies, Assumpció. Sereu sempre ben rebuts.
4: Gràcies.
2: Això era una entrevista de TV Llespí.
1: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: Macià ha instal·lat la seu de l'Estat català a prop de París, però també a altres llocs, Tolosa, Perpinyà, i va creixent la xarxa per reclutar voluntaris. El coronel Francesc Macià munta una organització planificada d'estil militar, entremig hi ha mercenaris italians.
1: La qüestió que aquests italians també van ajudar amb el tema de la compra d'armes, tenint els seus contactes, i Junot amb Boronat i en Rovira van començar a comprar armes i emmagatzemar-les a la Vila de Nis, de Prats de Molló, que ja era llogada. Qui lloga la Vila de Nis? Doncs el Josep Esparc. Josep Esparc era nascut a Banyoles, però ja estava vivint i exiliat a Elna, i des d'Elna és qui fa els tràmits per fer aquest lloguer de la Vila de Nis, que ara hem rebatejat com Casa Macià.
0: Casa Macià.
1: Macià, d'entrada, era partidari de no dur a terme aquesta acció fins que no tingués 400 o 500 voluntaris ben entrenats, eh? Però com que ja hi començava a haver rivalitats entre els diferents dirigents del partit, discussions partidistes, hi ha una branca que lidera Daniel Cardona, que vol fer les coses d'una altra manera, i també hi ha un grup de joves més radicals que es deien Bandera Negra. Alguns haureu vist unes banderes negres, sí, amb una creu amb bics blanca, la bandera de Santa Eulàlia del 1714, de no rendir-se mai. Doncs aquest jovent fan pel seu compte el que és conegut després com el complot del Garraf. 1925, aquests joves de Bandera Negra col·loquen uns explosius a la via del tren a l'alçada del Garraf perquè havia de passar un tren on havia de portar el rei i el dictador Primo de Rivera. Què volien? Fer saltar el tren, el rei i el dictador pels aires, tot i que fracassen i van un grapat a la presó. Però en tot cas veu que Macià veu que la unitat que hi havia hagut fins aquell moment, mica en mica, es va desfent, la gent està nerviosa i té ganes d'acció.
0: Aquest grup és més que es podria considerar més com guerrilleros, no?
1: Sí,
0: menys organitzat, potser menys...
1: Més joves, més exaltats, més amb ganes d'acció, i per tant... amb ganes d'accelerar el procés que Macià volia conduir d'entrada d'una forma més...
0: Disciplinada
1: i més lenta, si era necessari. No? Malgrat això, veient tots aquests esdeveniments, en Macià acaba decidint que ha de tirar endavant. És així com l'octubre del 26 Macià dona instrucció a tots els grups que estaven allistats a París, a Tolosa, a Montpeller, al sud de Catalunya, que es vagin adreçant i concentrar-se tots en aquesta banda de l'Albera, a Perpinyà, a Sant Llorenç de Cerdans, que és on també hi havia un important magatzem d'armes, i a Prats de Molló. Per què? Per ja preparar les dues columnes que havien d'entrar a la Catalunya del Sud a peu i anar fins a Olot per alliberar Olot i la Garrotxa. Aquí, poc abans, és el moment de la data que es coneix com els fets de Prats de Molló. El 4 de novembre de 1926, durant la nit, una cinquantena de policies, de gendarmes francesos, estaven amagats sota el pont, que encara hi és ara, el pont que hi ha sobre el còrrec de Castelló, que és a tocar de la casa de la Vila de Nis, fins que a l'albada, de nit, a les fosques, sembla ser que hi havia una llei que no podien entrar la policia a les cases, i quan es fa de matinada entren a la casa, obren la porta de baix a la cuina i comença l'atenció de Carné Ribalta i alguns més que estaven allà fent cafè, pugen escales amunt i detenen en Macià, que encara era al llit, amb una anècdota, sí, que penso que val la pena explicar. En Francesc Macià, al moment que sent aquell soroll, aquell terrabastall, es desperta, veu que entra gent a la seva habitació i ell allarga la mà a la tauleta del costat del llit per agafar la pistola que tenia. Un gendarme, parlant-li en català, li agafa el braç i li diu: "Senyor Macià, no s'amoïni, que els seus drets seran respectats." És una petita, sí, llegenda, anècdota interessant d'explicar.
0: Finalment, que el gendarme també parli en català és... pas excepcional, però és una mena de respecte, que crec també, però per què la gendarmeria s'hi posa quan és un afer exterior a França?
1: Bé, hem de dir que serveis de seguretat de la gendarmeria francesa feia més d'un any que estaven informats i que estaven investigant. Estaven investigant, per exemple, l'entitat que es crea a Perpinyà, que se'n diu Club
0: Excursionista
1: Catalunya. Sí, sí. Per què? Perquè hi ha una denúncia de la policia espanyola dient que tenien armes amagades en un pis. La gendarmeria hi va i veu que en aquell pis hi havia motxilles, cordes, papers per fer dibuixos de plànols, etc. I en allà li diuen a la policia: és que estem constituint una associació d'excursionisme i ens estem preparant. I per això neix el Club Excursionista Catalunya a Perpinyà, que ja és realment la primera associació independentista nascuda aquí a Catalunya Nord. Per tant, entremig d'això i el 1926, hi ha molts informes de la policia francesa que avisen de possibles llocs d'amagada d'armament a la Cerdanya, veuen sovint masses excursionistes i masses turistes rondant amunt i avall, van fent informes, van prenent nota. I la diplomàcia espanyola no para d'insistir que segur que en Macià està preparant algun entramat, algun acte terrorista, alguna acció vandàlica. Per tant, la policia francesa té un bon gruix de papers de tota la investigació prèvia que hem pogut veure i estudiar a Perpinyà, i sobretot a l'Arxiu Nacional de França, a París, hi ha uns quants quilos de papers de tot l'expedient de Macià i del seu complot. Fins i tot ja es coneix alguna entrada il·legal de la policia espanyola pel Coll d'Ares, perquè no havien demanat autorització a les autoritats franceses, i això es crea uns greus conflictes diplomàtics entre la diplomàcia espanyola i la francesa per aquesta transgressió de les competències que tenia cadascú, no? Espanya sempre ha intentat travessar la frontera de forma estranya, il·legal i sense demanar permís, i en definitiva la gendarmeria francesa està avisada i veu tot el que es va preparant. Tant és així que quan en Macià dona aquesta instrucció de reagrupar-se tots, la gendarmeria que controla veu i comença a fer detencions no el dia 4 de novembre, sinó ja el dia 2 i el dia 3. Detenen els grups que van arribant amb els trens a Estagell, a Millars, a Perpinyà, a Sant Llorenç de Cerdans i, finalment, la detenció del 4 de novembre a Prats de Montlló, quan ja havien detingut prèviament a tots els grups que havien anat venint. En tot cas, concretem, en Macià tenia preparat dues columnes de soldats. Una havia de travessar pel Coll d'Ares, l'altra des de Sant Llorenç de Cerdans i Costoja, per confluir totes dues a Olot. Si entremig trobàvem guàrdies civils o altres elements armats espanyols, els havien de detenir, i a Olot havien de proclamar la república. En aquell moment comptaven que des de molts punts de Catalunya, que també estaven organitzats i esperant que arribés aquest dia, també farien l'aixecament i es sublevarien contra l'ordre establert. Per tant, el pla era primer alliberar la Garrotxa, instal·lar-se després a les Guilleries i des d'allà anar independitzant comarca a comarca tot el territori català del sud, diguem-ne, no? Era un pla, com dèiem, militar, ben pensat, amb una bona estratègia i amb moltes possibilitats de ser realitat, si s'hagués arribat a fer. Per què? Doncs molts soldats i molta part dels que estaven defensant Espanya estaven al Marroc. Estaven al Marroc, i per tant Espanya estava infradotada d'efectius militars, no? Tot això succeeix també atribuït a que un dels italians, en Ricciotto Garibaldi, diuen que va ser un delator que va avisar. Però, com dèiem, no és només aquest Garibaldi qui va delatar, sinó que hi ha moltes referències històriques de petites coses que anaven conduint a que s'acabés sabent el que estaven preparant, no? Per tant, com deien, del 2 al 4 de novembre hi ha la gran detenció de tots els grups, i arribem a principis de novembre que detenen a Estagell uns grups que venien des de París i des de Tolosa i que es dirigien cap a Sant Llorenç de Cerdans, on hi havia un dels dipòsits d'armes. A Viladenís eren detinguts Macià i el seu estat major. I el 15 de novembre hi ha, dels detinguts, uns 86 els deporten directament a Bèlgica, sense passar per judici. 42 més que van ser detinguts, dels quals hi havia alguns italians, però també els van expulsant fins que al final condueixen cap a París a només 20. De tots els detinguts, sols 20 els porten cap a París a fer un judici. Podem citar els noms, eh? A París hi arriben Francesc Macià, Ricciotto Garibaldi, l'Artur Rizzoli, els germans Josep Buixaderes, en Lluís i Pere Morella, en Joan Moragues, en Josep Fontbernat, Martí Vilanova, Juli Figueres, Roc Boronat, Josep Rovira, Josep Carner i Ribalta, Artur Coromines, Abelard Tona, Josep Bordes de la Cuesta, Josep Esparc, Ventura Gassol, Ernest Dalmau i Ramon Fabregat. Realment, tot el nucli central de l'Estat Major d'Estat Català. I aquí ho deixarem per parlar del judici a París.
0: És important, eh, judici a París?
1: Importantíssim.
0: Era el quart capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: che più non c'è.
1: Cosa ride, triste?
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
5: A Ràdio Arrels, cada dimecres en aquesta hora establim comunicació amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
6: Bon dia.
5: I avui una crònica en relació directa amb el dret, però també amb la política, ja que fa uns dies el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs, ha donat finalment el seu vistiplau a la llei d'amnistia preparada per l'Estat espanyol pels fets del 2017. Pere Beca, ens pots recordar de què va aquesta llei d'amnistia i què significa aquesta decisió?
6: Doncs, evidentment, és una cosa una mica difícil explicar i entendre que tots aquests mecanismes judicials de l'Unió Europea. Sense voler refer tota la història, recordem que l'Unió Europea va començar sent només un mercat comú, era el seu nom, és a dir, una entitat de cooperació econòmica. Però, passant els anys, l'edifici s'ha anat reforçant i s'ha convertit en una cosa més complexa perquè els promotors d'aquesta gran operació s'han donat compte que hi havia d'haver-hi una sèrie de criteris comuns per poder continuar a tenir una cooperació econòmica equilibrada. I encara això no s'ha complert totalment, però la realitat és això. I l'objectiu va ser, quan es van crear el Tribunal Superior de Justícia Europea i la Cort Europea, Cort de Justícia Europea, l'objectiu era que les lleis votades a nivell nacional, per parlaments nacionals, encara que siguin votades per majoria i sense cap problema, es puguin aplicar igualment a tot arreu i especialment a tots els països membre de l'Unió Europea, o almenys que aquestes lleis nacionals no vagin a l'encontre de les orientacions generals de l'Unió Europea com tal i que no siguin contràries a les lleis de l'Unió Europea. El Tribunal de Justícia Europea i la Cort de Justícia Europea tenen doncs la feina d'examinar les lleis dels diferents països membres per intentar fer que s'apliquin de manera uniforme a través dels diferents països. Aquesta entitat, la Cort Europea, està composada de 27 jutges, és a dir, un per país, amb seu a Luxemburg, i està dividida en 10 cambres especialitzades que tracten de diferents temes que poden ser tant com de temes econòmics, temes de comerç, temes de competència, com temes de llibertats fonamentals o de llibertats polítiques. I la manera de tenir una decisió d'aquestes jurisdiccions europees a nivell nacional pot ser doble. Pot ser perquè els estats facin directament un recurs demanant l'opinió de l'Unió Europea, però també pot ser a través de lo que s'anomena a l'estat francès una qüestió prejudicial, és a dir, que quan vas davant d'un tribunal en base d'una llei nacional que les parts poden considerar, i generalment els advocats poden considerar com contrari als principis europeus, es fa davant del mateix tribunal una qüestió prejudicial, qüestió prèvia, i el tribunal pot, si no la rebutja, hi ha condicions de forma, però si no la rebutja, el tribunal pot dir això, no ho puc decidir jo, i doncs ho envio al Tribunal Europeu o a la Cort Europea perquè em diguin si aquesta llei de l'Estat és una llei que es conforma a les lleis europees. Això va ser el cas de la llei d'amnistia aprovada per el Parlament espanyol, les Corts, sota proposició del govern de Pedro Sánchez. És a dir, tots els fets que són conseqüència o que van lligats amb el procés del 2017 que va culminar amb el referèndum i la declaració a Hurtado d'independència. És a dir, tot el que era la manera d'organitzar i de financiar l'organització del referèndum no pot ser declarat il·legal o inconstitucional respecte a la Constitució de l'Estat espanyol, perquè, de fet, la Cort considera que això no toca l'unitat de l'Estat espanyol, que és l'eina més avançada per l'Estat espanyol, però que és una de les maneres d'exercir els drets dels ciutadans europeus. Recordem que hi va haver-hi una quantitat de persones impugnades en procediments penals, càstigs de presó fins a més de 3 anys per alguns d'entre ells, estic pensant en Oriol Junqueras, Carme Forcadell, president del Parlament en aquest moment, 7 o 8 anys de condemnació de presó que es van convertir en 3 anys, però bueno, amb les conseqüències que va tenir, exili polític per gent com Puigdemont, Luis Puig, que es troben encara en aquests moments en aquest exili, i doncs una llei d'amnistia votada per les Corts de Madrid, però immediatament impugnada, a pretext que no havia d'aplicar-se i com els exiliats no havien tornat i no s'havien submès a la jurisdicció espanyola, és a dir, clarament, no havien passat un temps a la presó. Això és un pas molt significant. No vol dir que tot sigui acabat, no vol dir que tot sigui clar i que encara hi ha discussions per saber si s'ha d'aplicar a tots els fets impugnats. Recordem, és quasi anecdòtic, però la llei exclou els fets amb violència. Tothom recorda que si violència va haver el dia del referèndum no era de part dels votants, sinó de part de la policia espanyola. Però després hi va haver-hi una sèrie de fets, i un especialment, quan es va bloquejar amb el que se va anomenar el tsunami democràtic, quan es va bloquejar l'aeroport de Barcelona brutalment, això va provocar no una violència, però un accident, és a dir, un passatger de nacionalitat francesa, crec, que havia de canviar de terminal de l'aeroport, va anar corrents a una altra, aquest senyor era gran i segurament de salut feble, i es va morir d'una crisi cardíaca. Això va ser considerat per una part del món polític espanyol i de la justícia espanyola com un fet de violència resultant del referèndum, encara que ni Puigdemont, ni Puig, ni qualsevol d'aquests no sigui a l'origen del bloqueig a l'aeroport. I doncs per això encara no es considera totalment segur que se'ls hagi d'aplicar la llei d'amnistia. Però el fet que la més alta jurisdicció europea reconegui que això era un acte democràtic fundat, legítim, i que reconegui, de fet, no ho diu, però implícitament, de fet, que els pobles membres de la Unió Europea no són obligats definitivament a quedar pobles de l'estat en el qual són, que es poden modificar els estats, pot haver-hi la possibilitat, mentre fots amb el respecte de les regles democràtiques, en aquest cas el referèndum, és a dir, més ben dit, que els pobles puguin canviar la forma dels estats sense posar en causa el principi democràtic de la Unió Europea, això és el que significa aquesta decisió. I això em sembla un punt molt important de cara especialment a l'opinió que en té l'Estat espanyol i de cara al que una part de l'actual oposició de dretes a l'Estat espanyol poden reivindicar en contra de Puigdemont i altres polítics. Això és el punt que em sembla essencial mentre aquesta evolució es faci per regles democràtiques, per majoria, per referèndum, per vots constituïts de manera democràtica.
5: Pere Beca, aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs se l'ha de llegir en clau jurídica, però també en clau política. És que se suposa que tindrà ara un impacte polític a Catalunya Sud?
0: No sé si immediatament hi haurà un impacte polític. De moment Puigdemont encara no ha tornat a Catalunya i s'ho està pensant i calculant amb els seus juristes. Però sí que això tindrà a mig o llarg termini un impacte sobre de la manera que l'estat espanyol, el govern espanyol qualsevol sigui, haurà de contemplar la qüestió independentista. Políticament, d'on més agilitat a l'acció de Puigdemont i un dia o altre acabarà poguent tornar al Principat i poguent tornar a tenir una acció política, perquè queda clar per mi que des de que Puigdemont va sortir de Catalunya no ha sorgit cap líder significatiu que pugui portar endavant la reivindicació de l'independència. Però això té també el seu límit. El seu límit és que, mentre no es faci cap delicte, es pot fer aquest moviment, però mentrestant les coses han anat canviant a Catalunya i l'empenta que hi havia amb el que era el procés democràtic, el que s'anomenava en aquell moment el full de ruta, aquesta empenta ha baixat molt. Ha baixat tant que les últimes eleccions, crec, del maig de 2024, s'ha arribat per primera vegada de fa molts anys a que, no la majoria, però l'associació dels moviments democràtics representats al Parlament de Catalunya, ajuntats, no arriben a majoria i doncs no arriben a favor de la independència. I, evidentment, això és molt, perquè encara que Puigdemont pugui tornar, les eleccions han sigut el que han sigut, els partits han fet la feina que han fet i, d'alguna manera, crec que el govern espanyol ha fet una certa feina positiva i, doncs, això tindrà, evidentment, conseqüències sobre d'un eventual procés que es puguin preparar, que es pugui posar en plaça. Però, evidentment, la política sempre és una cosa del moment. S'ha de pensar a llarg termini, però s'ha d'actuar a curt termini. I, evidentment, si s'amnistien totalment les parts d'aquest procés democràtic del referèndum, hi tornarà a haver-hi una acció. Com hi podrà tornar a haver-hi una acció si les pròximes eleccions generals de l'estat espanyol les guanyés, que no seria una bona notícia de totes maneres, però si les guanyés una coalició del PP i de Vox, molt probablement hi haurien mesures més anticatalanistes i molt probablement hi hauria més reacció. I el que diu aquesta sentència de la Cort Europea és que si hi ha una reacció, tant i com és democràtica, i que aquesta reacció té per conseqüència o per objectiu d'arribar a que una part de l'estat espanyol es separi d'alguna manera de la resta de l'estat, tot i siguent un membre de la Unió Europea, això seria un aspecte molt positiu d'aquesta sentència. Però no es pot dir que immediatament això sigui possiblement realitzable a curt termini. Però, com ho dèiem, la política sempre és una cosa de sorpresa i poden passar moltes coses. En tot cas, la tornada de Puigdemont a Catalunya podria ser un començament de, no sé si cal dir-ho així, de la remuntada dels partits nacionalistes catalans. El reconeixement, encara que implícit, de part d'una jurisdicció molt alta de la Unió Europea, de la validesa d'un procés democràtic que pugui permetre de destacar una part d'un estat, és un pas que no s'havia fet mai fins ara i que no s'havia contemplat mai i que ha sigut sempre el punt de bloqueig del procés democràtic de Catalunya, l'absència del reconeixement de la Unió Europea i del reconeixement internacional de part dels altres estats membres d'aquesta Unió. Doncs crec que aquesta sentència, encara que molt tècnica, molt jurídica, té una importància fonamental en el procés democràtic. Potser d'aquí algunes setmanes, passat l'estiu, en veurem les conseqüències. Gràcies per la vostra atenció.
5: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana que ve aquí a Ràdio Arrels i recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia.
4: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels. Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A Ràdio Arrels a aquesta hora podem saludar l'Íngrid Ubiol. Bon dia, Íngrid.
3: Bon dia, Miquel.
2: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. I què ens has respost, Íngrid?
3: Doncs a Liane Comelada.
2: I per què?
3: Doncs perquè va posar la cuina al centre de tota l'atenció mediàtica i perquè dins de la cuina ella tenia molt clar que era memòria gastronòmica de Catalunya.
2: De fet, ella va fer un receptari, no?
3: Sí, sí, sí. El preciós receptari La cuina catalana de Catalunya Nord, que en aquest receptari se recull paraules, se recull imatges i el territori que dona tots els elements, els fruits, els ingredients, no? Que ella va fer servir per il·lustrar, no?, totes les receptes.
2: De fet, ella era filla d'Illa, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I a més també va tenir va fer una certa feina també amb l'educació, no?
3: Sí, exacte. És que tampoc hi sé gaire, però sí que es va preocupar, de per mitjà de la cuina, d'acord, integrar doncs alumnes per tal de que coneguessin, no? Les receptes de cuina, la llengua amb que feia servir per aquestes receptes de cuina i després el territori, vull dir, el territori del que parla, no?, que és el nord-català.
2: Uh-huh. I, de fet, també el cognom Comelada a molta gent a Catalunya Nord el que li porta és a la música i de fet, també era la mare, no?, del Pasqual Comelada.
3: Exacte, sí, sí, també, o sigui, una dona que suposo que ja va ser creativa, no?, per preparar tot els àpats, no?, a casa seva, de tal manera que, un dels fills és en Pasqual Comelada, sí, sí.
2: Molt bé, doncs aquesta és la tria de la Íngrid Ubiol, d'una persona que potser mereixeria el nom d'un carrer a Catalunya Nord, en aquest cas potser a Illa, el nom del carrer?
3: Potser, sí, o a Perpinyà també, per què no?
2: Doncs a qualsevol d'aquests llocs és la tria de la Íngrid Ubiol. Moltes gràcies.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimecres 22 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 27 a la muntanya per avui. Com ahir, una tramuntana que encara bufa al Capcí i a Cerdanya. Demà tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 20 a Prada i 17 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 36 al Conflent, 27 al Capcí i 31 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà i a Prada, 22 a Serret, 18 a Prats de Molló i 16 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes baixaran un poc, amb 31 al Rosselló i al Conflent, 32 al Vallespí, 30 al Capcí i 31 a Cerdanya. El vent tornarà a bufar a la muntanya.
6: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
1: El 22 de juliol del 2022 va morir Núria Feliu a l'edat de 80 anys. Nascuda el 21 de setembre del 1941, és filla del barri de Sants a Barcelona. Núria Feliu va destacar pels seus discos de cançons populars catalanes, boleros i couplets. També va popularitzar estàndards nord-americans del country i el jazz. Va col·laborar regularment amb el pianista Tete Montoliu. Núria Feliu va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1985. L'escoltem ara interpretant la cançó El vestit d'en Pasqual.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants.

0: botons. En Pasqual és en tot original com cal.
1: Era el tema El vestit d'en Pasqual amb la veu de Núria Feliu.
2: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

Podria ser pitjor, amor, ho veus? Podria ser pitjor, amor, ho veus? Podria ser pitjor.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Eva i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè pot posar els peus dins l'aigua.

El meu cor també viu enamorat, sí, d'un arbre molt més fort que el roure, més verd que l'alzina, més alt que el faig, més valent que cap més arbre nostre. No hi ha vent que el vincli, ni llamp ni foc, que li faci mal mai a cap branca, que s'aixeca esquerp contra tots els grups,

sortir del sol perquè s'alci i escalfi les hores dels matins de fred i acompanyi el vol dels ocells que com elles s'hi ajoquen. Cançó del capvespre blavós i roig

cançó de tothom que li du sou, perquè arreli més i més encara. Venen dins de l'ànima d'aquest bosc

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio

ni. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per així. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eixen camp d'estudiant, de mal estudiant.

0: l'air de tout raconter.
1: And now, reaching out to all.

no te les tallessis mai, perquè així et fito d'esquena. Entre tu i jo, poc espai.

dura. Fulles verdes gronxa el vent, ben arrapades a l'arbre i la mà

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.